Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: Sí.
1: Simplificat.
2: Sí.
3: Desubica't.
1: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols dir que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic... Escolta, Zicat.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: make it worse. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
0: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: Són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Quereu com una mena de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boybands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
11: Han venido a escuchar el discurrito.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.

0: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
1: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
0: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
1: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
0: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
2: Una mirada diferent als videojocs.
3: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Humanoid.
5: Oi!
6: I want to make you a spy.
7: When you're ready, Bond.
8: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
3: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
9: Els diumenges a les 10 de la nit.
2: A ICAT.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
1: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.

0: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICATmans, amb Quim Rullant.
1: Bon dia i bona hora, sigueu benvinguts a una nova edició de l'ICAT Mans, el programa on cada setmana parem l'orella a tot allò que es mou, al voltant del folk, el wall i l'arrel. Avui farem una aturada a la Fira Mediterrània, que hem anat dedicant els últims programes i que, evidentment, dedicarem els propers, perquè us volem parlar de dues propostes que venen ja pel cap de setmana que ve. Mirarem cap aquest octubre, perquè el proper dia 3 arrenca Esplugues de Llobregat una nova edició de l'arrel, una de les cites més delicioses de la tardor pel que fa al folk. I seguirem també en el programa d'avui amb un disc que té molt a veure amb la Mediterrània i que la setmana que ve també es presenta a Barcelona i a Reus, el proper cap de setmana. Cormos, un treball que neix a Rotterdam amb músics grecs, un iraní i la catalana Laia Escartín. Tot plegat entre molta música que us oferirem des d'ara i fins a les 10 del matí. Amb aquest ICAT Mans que us oferirem amb la Rosa Silló en muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la locució.
0: La revolució del folk cada diumenge a les 9 a ICAT.
1: Amb tot el folk, el wall i l'arrel, som-hi. Benvinguts a l'ICAT Mans. Primeres notes. Aquest 2026, la Bressola, la xarxa d'escoles catalanes del nord de Catalunya, celebra 50 anys i ho ha fet també amb un disc que posa en circulació cançons nord-catalanes interpretades per la mainada de les mateixes escoles i artistes d'arreu dels països catalans. Un disc que acaben de presentar i que és molt recomanable. Una d'aquestes peces, una de les peces que han enregistrat, és La Niña d'Urbanyà, amb la Zelosa, una Zelosa que avui podreu sentir en directe a València, a la Rambleta, a la

0: la niña d'Urbanyà, 50 anys de la Bressola. Són les Alosa, que acabem de sentir en aquest Icat Mans, per obrir aquesta selecció que us oferim.
1: Diumenge a les 9, l'arrel no descansa. Icat Mans.
0: Continuem amb la tradició oral revisitada. Carola Ortiz va anar a buscar per cantareres cançons i romansos vinculats especialment a la memòria femenina de la península ibèrica i els va portar cap al folk, la música modal, la improvisació i l'electrònica. L'Angelet del Balatori parteix d'una antiga cançó valenciana associada als balls de Balatori per infants. I sona així.

0: Aquest era l'Angelet del Parlatori des del Cantareres de Carola Ortiz. Si la voleu sentir en directe avui a les 7 serà a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.
1: Ets a Licatmans amb Quim Rutllant.
0: I ara us parlem d'una nova edició del Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat.

0: Precisament el que vol aquest festival és barrejar memòria, música i present, i en saben moltíssim. Dissabte que ve, 3 d'octubre, arrenca aquest festival, aquesta nova edició de l'Arrela, un festival que no centra la programació només en un únic cap de setmana, que s'estén fins a finals d'octubre i que combina doncs, concerts de cant compartit, de glosa, de ball, de patrimoni i activitats participatives. Entre les propostes d'aquest any, per exemple, Terra i Vi, Remei Diví, de Marcel Caselles, una nova temporada de cantera, trobades de cantors al voltant d'una taula, o també Magali Sare o el gallec Xavier Díaz. En parlem amb la Laura Sant Agustín de l'Espluga Viva. Bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Primer, per situar-nos, què és aquest Arrela?
1: Doncs, bueno, és un festival de música d'arrel, com diu el nom, és un festival folk. I llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
0: Entrem una mica amb el temari. El proper dissabte, al vespre, a les 8, al teatre, a la sala del teatre del Casal de Cultura d'Esplugues, hi haurà el Zidre, que servirà una mica de posada de llarg del festival.
1: Nosaltres, el dia aquest, presentem el festival. Estaríem en aquest format, així una mica electrònic, no massa, però una mica electrònic, i ens oferirà ball. Volem lligar també el que és el festival de música, d'actuacions, amb propostes locals, tradicionals, de música del tema de la cultura popular i tradicional, no? I llavors, els nostres nans, que tenen un ball propi, aquest ball propi es va estrenar fa 45 anys, i farem un petit homenatge a tot aquest món.
0: Entre les línies que hi hauran propostes conegudíssimes i que omplen sales, com són l'Aranà, la Magali Sare, però també aquestes propostes que aneu buscant la participació de la gent. Per un costat, Guillem Roma proposa fer un àpat de cantera i alhora també la Mostra Internacional de Glosa.
1: Apostem molt pel tema de la cançó. D'una banda, Aranà, que ens proposa aquest cant redoblat de les Illes. Tenim en el món de la glosa, nosaltres fem cada any un festival de glosa internacional, que intentem és portar gent que improvisa d'altres llocs. I aquest any venen al SAR, venen dos cantants, un traductor i un músic, i ens oferiran cant improvisat de Sardenya, que es considera que és la més antiga de la Mediterrània. I després fem això de la cantera. La cantera és una mica inspirat amb el canto, etc. Doncs són sopars de cantadors, no? El dinamitza Guillem Roma.

0: Dèiem el dia 3 d'octubre hi ha la presentació, llavors serà gran del dia 17 fins al 30, cada cap de setmana amb un munt d'actuacions. Una de les coses que feu sempre, i això és d'agrair, és un cop d'ull, una clocada d'ull, als músics de casa. Marcel Casellas no hi falta mai, però alhora els riu.
1: Sí, exacte. Clar, Marcel Casellas és un encàrrec directe que fem cada any. A part del seu concert, ens porta una bodega o un sommelier o qui sigui que ens fa un tas de vins, però també ho acompanya amb algun artista convidat, com pot ser una cantant d'òpera, com pot ser un número de circ, com pot ser, doncs, bueno, aquest any tindrem el Magí Serra, que és el fill del Joan Serra, un ballarí molt, bueno, que ens fa molta gràcia tenir-lo, ja veurem. I després, el de Riu, són de casa, i llavors l'any passat van presentar un espectacle nou que es deia Canigó, basat en els poemes de mossèn Cinto. Això serà, a més, un consell doble. El fan el dia 30, Riu, perdó, i La Baula.
0: A més, també Xavier Díaz, una proposta que ens arriba en aquest cas des del nord de la península, i Magali Sari amb el Descasada, que ja fa un parell d'anys que corre, però que són propostes molt interessants per veure al llarg d'aquest mes d'octubre que comença just aquesta setmana que entrem. Laura, esperem que vagi molt bé la proposta del festival d'enguany. N'estarem molt pendents, i si algú vol venir, tan fàcil com entrar al web en el buscar el festival Arrelat. Laura, gràcies per tenir la trucada al programa. Enhorabona per la feina, per la programació de gran nivell que presenteu cada any i enguany. Doncs no n'és una excepció. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.

0: Magalí Sarés serà en aquesta nova edició del Arrela d'Esplugues de Llobregat. N'hem sentit Sir Vinyaco.
1: La música que sona als festivals primer passa per iCatmans.
0: I ara seguirem amb Joana d'Arc en aquest treball que porta per nom l'Ossacà, que ens presenta el Mosso. Una Joana d'Arc que podreu sentir dijous que ve, dia 1, al Tradicionarios, juntament amb Aluca, perquè són dos projectes que han estat seleccionats en la tercera edició del programa d'acompanyament de la creació de música d'arrel Esgae Tradicionarios. Ens quedem, per tant, amb Joana d'Arc, el Mosso.

0: El Mosso, des de l'Ossacà, amb Joana d'Arc, Ariana Rotlló, acompanyant en aquest cas aquest tema original del seu pare, Ton Rotlló, qui també estava present en aquest enregistrament.
1: El world music més arrelat, Icatmans, amb Quim Rotllant.
0: Fins als 10 del matí encara temps en aquest Icatmans de servir-los propostes i novetats com aquesta que us punxem ara mateix, d'un projecte que es diu Cormos, en les quals hi trobem la Laia Escartín, una de les Escartín Sister, que ja sabeu que des de Rotterdam doncs, va participant en diversos projectes. En aquest cas us volem parlar, per tant, d'aquest treball, aquest Cormos, d'una formació amb dos músics grecs, un iraní i la catalana Laia Escartín.

0: Avui, per tant, us volem parlar d'aquesta nova proposta que el proper cap de setmana, dissabte a Barcelona i diumenge a Reus, es podrà sentir. És Cormos, un projecte que lideren Tasos Cofodimos, espero dir-ho bé,
1: molt i la Ivonne
0: Melissa. Gràcies, Laia.
1: Ivonne Melissa, sí.
0: I que, de fet, amb la Laia Escardín, que avui ens acompanya a l'estudi, doncs també hi pren part.

0: La Ivonne Melisa ens ho explica d'aquesta manera.
1: So kormos in Greek means the tree trunk.
2: En grec, kormos vol dir tronc d'arbre i és un disc que explica històries d'arbres a partir de la seva mitologia, la seva geomorfologia i les nostres vivències personals amb ells. El títol també remet a la fusta dels instruments que hem triat per al disc: violí, viola, violoncel, contrabaix i llaüt grec.
1: And the Greek lute.

0: working for many years.
1: Entesos i jo fa molts anys que treballem junts i hem anat construint un so compartit. Però quan vaig conèixer la Laia Escartín i en Mahiar Taghmasbi mentre estudiàvem al Departament de Músiques del Món de Codarts, em va meravellar el seu so, la seva manera de tocar i la seva personalitat musical. Quan componíem amb Entesos, pensàvem en el so de tots dos. És una oportunitat extraordinària poder escriure música sabent qui la interpretarà.
0: It's a unique opportunity to know what are you composing for.

0: So like this we created a very rich.
1: D'aquesta manera vam crear un mosaic molt ric amb influències de la tradició grega, dels ritmes esbojarrats dels Balcans, de les cultures romanesa, persa i catalana i també amb elements d'improvisació lliure.
0: Some free improvisation elements.
2: Laia, bon dia.
3: Bon dia, Quim.
2: Un tronc té moltes arrels.
3: Totalment.
2: I m'imagino que aquests 7 temes són, si no recordo malament, i una improvisació.
3: Sí.
2: Són precisament les arrels d'aquesta Mediterrània que tots d'una manera o altra us ha posat en el mateix estudi, a la mateixa bassa, com ho podríem dir.
3: El projecte, bueno, com tu has dit molt bé, no és meu, és a dir, és el projecte d'en Tassos i la Ivoni, són dos grecs i estan molt connectats amb la seva música d'arrel. La música grega és una cosa molt vasta, té moltes, moltes vessants, moltes branques, i ells la viuen d'una manera molt propera. La Ivoni va anar a viure a Rotterdam per estudiar allà música i entrar en el Conservatori de Música del departament de Silk Road Department, es diu aquest departament, que és el departament de música de la Ruta de la Seda. I allà pots aprendre, doncs, sobretot música turca, però també pots aprendre música grega i fins i tot àrab.
2: Que bo que tingui un departament de la música de la Ruta de la Seda.
3: És preciós, és preciós, realment.
2: No hi és aquí l'ESMUC, una cosa per l'estil.
3: És que, hola, ESMUC, podeu fer un departament de músiques.
2: En feina tenen un departament de música tradicional.
3: Sí.
2: Són altres coses que passen.
3: Exacte.
2: A Rotterdam les coses són diferents?
3: Són coses diferents, però tampoc no és un paradís, eh? Des del sud tenim molt la tendència de mitificar molt el nord. No és ideal. L'únic que pot ser en certes èpoques, perquè ara amb les dretes, no sé si es pot parlar de política en un programa de música, però ara posant-se les dretes més en la política, doncs les subvencions per la cultura estaran cap avall, com totes ja sabem, i llavors allà també s'està afectant això. Però va tenir una època àlgida al nord i a Holanda, en la qual hi havia molt de suport. I una va ser, doncs, crear escoles que tinguessin moltes vessants musicals a dintre. I això és molt xulo, perquè també porta molta gent del món en una mateixa ciutat que es mou i que surt de casa seva, no?, a anar allà a estudiar. I no estudiar música, jo què sé. No, no. És que el que és molt divertit del Codarts és que hi ha molta gent que viatja per estudiar la música del seu lloc, no? I vas aprendre, o vas aprendre no a casa teva, no, vas aprendre a Rotterdam.
2: I una mica és el que t'ha passat a tu, o no?
3: Sí, és el que m'ha passat a mi.
2: Perquè ara portes ja uns quants anyets a Rotterdam.
3: Sí, sí, sí, exacte.
2: Bé, amb un peu aquí i un peu allà.
3: Amb un peu aquí i un peu allà. És la vida ideal. Gràcies als avions, que no fan molt bé per la naturalesa, no? No mol agafar els avions, però és el que et permet viure amb un peu aquí, un peu allà, com dius tu, Quim. Mm.
2: Aquí hi ha el punt de connexió. A Rotterdam, m'imagino, poses en contacte o coneixes a la Ivonne, i és on te proposa participar en aquest projecte Cormos.
3: Sí, exacte.

0: Com te'l ven?
1: Com me'l ven? Bueno, amb la Ivoni ja vam començar a col·laborar amb altres projectes. Jo vaig fer la petita gira de presentació al seu projecte previ i llavors a mi em va trucar doncs, per presentar el disc i vam connectar molt musicalment. Som una mica dit i ungla amb la Ivoni entre violí i viola, no? Hem creat un so molt compaginat i llavors ella volia fer un altre projecte creat també amb les seves noves influències de les coses que ha après estant a l'escola i de les seves noves influències i va crear Cormós i ens va afegir a mi a la viola i en Mahyar Tahmasbi, que toca el que és iraní i toca el cello. I així va crear un quartet de corda en el qual, en lloc d'haver-hi dos violins, en lloc el segon violí seria un llaüt grec, que es diu el llaüt steriano. Som viola, violí, cello i llaüt steriano. I llavors es crea aquest projecte que ells agafen diversos arbres que tenen, que ells han tingut alguna mena de connexió, tots són arbres mediterranis, i a través d'estudiar la mitologia, que a Grècia és molt forta, no? La connexió que tenen els grecs amb la seva mitologia és una cosa molt bonica, a través de la mitologia, de la morfologia amb l'arbre mateix i de la vivència personal que han tingut en Tassos i la Ivoni, doncs creen totes aquestes peces, aquestes composicions basades en inspirar-se en Mahyar Tahmasbi i en mi, no? De dir, aquesta música la tocarem amb ells, llavors, i això és el més molt bonic, és una cosa que es fa amb la música de tu composes, no només amb el que tu tens ganes de posar personalment damunt de la taula, sinó no, també pensant en qui ho tocaràs, i això també ha estat molt bonic, que saber que hi ha una ressonància de tu, s'ha pensat en tu i amb el que fas tu, no? Que agraeixo moltíssim i sento molt convidada, tot i que la música que estigui tocant no és una música que toqui les meves arrels, ni que jo en sigui una experta, jo estic aprenent a tocar aquest llenguatge i m'agrada moltíssim, em toca més la fibra que la música jazz, que és el que de fet vaig estudiar aquí a Barcelona al Liceu, no?
0: Però el marc teòric és xulíssim, i si entres amb els noms dels arbres ja que estan en grec.
1: Ah, sí, tot.
0: Evidentment, el Platanos, Dris, Kedros, Lotus, etc. Tria'ns una peça d'aquest, de les set que hi han.
1: Fiquem el Platanos, que és el plataner, que és un arbre que tenim molt a Catalunya també, a prop de les fonts.

A mi m'agrada molt també perquè és un arbre amb el qual que jo també he crescut molt, de veure'l molt aquí a Catalunya, doncs està molt a prop d'una font, no? A prop dels rius, que és on està més humit. I a Grècia és un arbre que es troba molt al centre de les places dels pobles, on la gent s'ajunta a parlar del dia a dia i també a ballar en cercle les danses tradicionals. A Grècia hi ha una connexió molt forta, així com al Brasil també, no? Que tothom canta i tothom balla, doncs a Grècia passa una cosa molt semblant, que, i fins i tot jo crec que està creixent, pel que em diuen els meus amics grecs, és una cosa que està creixent aquests darrers anys, que també la gent jove van a ballar a la plaça, a la música tradicional, i a la plaça s'ajunten la gent de diferents generacions, diferents pensaments polítics, diferents edats, no? A ballar junts, no? I a ballar junts al costat del plataner.

0: Arts és una proposta en la qual t'hi conviden com a violista. També m'imagino que d'alguna manera també has pogut participar-hi en el concepte, en el procés creatiu.
1: Vam arranjar bastant les cançons totes juntes, vam fer algunes residències com assajos molt llargs per explorar les seves melodies. Ens donaven molt d'espai perquè en Magyar i jo trobéssim el nostre espai, no? Perquè nosaltres toquéssim també coses que ens siguessin molt naturals, una mica doncs que ens anaven guiant, no? Com, aquí, això sí, això no. I llavors jo crec que sí, no et sabria dir exactament... Hi ha una peça, el Kiparisos,

és el xiprer, l'arbre que connecta la terra amb el cel, i per això es troba en els cementiris, no? Per ajudar els morts a pujar. I aquesta peça està creada per ser tocada amb la viola, i em van deixar un espai al principi per improvisar. I jo allà improviso, doncs, de la meva manera. No improviso seguint l'estil grec directament, o l'estil turc, o de la ruta de la seda, no? Faig la meva pròpia ruta. Llavors, en aquest sentit, hi ha una marca meva de, bueno, doncs aquí és el que

0: sí que t'havíem vist amb un dels projectes que ara parlarem, que serà Fira Mediterrània d'aquí uns dies, amb Xaloc havíeu anat cap a... havies trepitjat al País Valencià, amb la teva germana havíeu fet temes, evidentment, d'aquí de la Terra. Cap a l'altra banda, que potser és la primera incursió més seriosa que fas, no?
1: Absoluta, sí, sí. Jo també he estat, doncs, en aquest... he format part, no?, com deia abans, de, del Silk Road Department, d'aquesta escola, no?, amb aquest departament, i que m'ha apropat a aquestes tradicions. He estudiat... vaig fer el superior al Liceu aquí de jazz. Mm-hmm. No sé, és que és molt curiós tot això de les escoles, no? Perquè quan vols estudiar música, i ara no sé com és, perquè crec que s'està potser obrint més la cosa, però abans era música clàssica, música jazz. I l'esmuc encara, i a flamenc, o música d'arrel, no? Mm-hmm. Però a més, amb música jazz era música jazz, però bebop, que és com la cosa més tradicional, una manera molt concreta d'improvisar. Llavors, els primers anys del Liceu et feien improvisar, aprendre el llenguatge bebop, que, i a més te l'explicaven d'una manera molt teorètica. Bueno, és interessant, però no tothom li toca. Per a mi hi havia companys de classes que entenien més aquesta forma d'entendre la música, doncs coses, sí, més teòriques, una manera de, amb la música, més sabent les notes, pensant en quines notes estàs tocant, totes aquestes coses. Jo penso més en colors i sensacions físiques, i no se'n parlava tant d'aquesta manera. Però en la música del Macam parla d'això, música com a colors, com a sensació física. Es parla de més d'això, i clar, et parlen d'així i és com, va, clar, vale. I aquí com a catalans o com a gent que vivim a la Mediterrània o hem crescut a la Mediterrània, doncs una música turca, crec jo, ai, vull posar la mà al foc, però d'alguna manera està una mica més connectada que la música jazz nord-americana. Les coses, els melismes, moltes coses estan connectades a músiques també tradicionals d'aquí. Al final és música mediterrània i estem connectades per un mar, no? Que els romans li deien el Pèlag. I no és la primera persona, és a dir, jo ho he compartit amb més gent de la península, que parlem de la música més de l'est i em compartim aquesta cosa de dir, és que m'hi sento molt més connectat.

0: possibilitats de sentir aquest Cormo serà la setmana que ve, dissabte, a Barcelona, a la llibreria Byron, i el dia 4 a Reus, a la Fundació Villablanca. Seguireu per Flandes, pels Països Baixos, també a Amsterdam, a Utrecht, fins al 16 d'octubre, i encara més, el 22 d'octubre estareu a La Haia. Com a projecte europeu és molt interessant, però a més, aquests dies te coincideixen que d'aquí dos dies, d'aquí dues setmanes estaràs a Manresa, a la Fira Mediterrani, amb un altre projecte que abans apuntàvem, que era aquest xaloc. Es pot combinar tot el que fas o pateixes molt?
1: Ah, superbona pregunta, depèn del moment. Tinc moltes crisis d'identitat. De fet, ara n'estic passant una. No, t'ho dic en sèrio. Estic passant una crisi d'identitat. Crec que està vinculada... Faig 30 anys la setmana...
0: Has fet 30 anys aquests
1: dies? He fet 30 anys. He fet 30 anys el 24 de setembre i crec que, bueno, això que li diuen, no? La crisi dels 30, doncs aquí estem. Estem en aquesta crisi d'identitat d'haver estat molt híbrida. Porto molts anys estan en molts projectes, molts diferents, perquè m'agraden moltes coses, sóc molt poliamorosa en el que faig, no? M'agrada molt... Ai, em proposen això i de cop és com, sí, sí, m'encanta, no? I llavors és com que ho fas tot molt des de la motivació. I llavors així també va ser el Pau que em va convidar a formar part del seu projecte, que és una reinterpretació de la música valenciana.

0: ell està a Rotterdam. I com els que estem allà, doncs trobem a faltar les nostres arrels, trobem a faltar d'on venim. I ell va tenir una necessitat visceral de dir, una mica el que dèiem abans, estava allà ell estudiant jazz i de tenir necessitat, però espera, jo d'on vinc? Estic aquí estudiant música nord-americana amb tot aquest xubirubirubirubirups i... però jo és que no vinc d'aquí. I llavors preguntar-se ell, i això t'ho podria explicar ell, no? D'on vinc jo, des d'on vull fer la música jo, i llavors es va posar a fer la seva tesi del superior dedicada a la música tradicional valenciana i com fer una reinterpretació amb un context, doncs amb un grup de música jazzístic, bateria, contrabaix, a piano i saxofon, no? Però sense perdre el nucli de la música folklòrica. És una cosa molt complicada de fer, no? Perquè la música folklòrica no li cal res més. És, ja existeix per si. Fer coses amb ella és una cosa delicada. I llavors els puristes et diran no sé què, els no sé què et diran no sé quantos, no? I ell ho ha fet de la seva pròpia manera. Ha intentat, doncs, no ficar molts acords, per exemple, que seria com la cosa més fàcil de fer, no? Mantenir la cosa simple de pocs acords, però canviar l'instrumentació i el color. Allà també porto la meva pròpia versió. No sóc experta en la música valenciana. L'he escoltada. He escoltat molts cants, moltes gravacions antigues,
1: de
0: no?
1: Camp.
0: De camp, exacte, aquesta és la paraula que estava buscant. Manera de field, en anglès. De Lomax, Alan Lomax, que en té moltes. I llavors jo m'ho escoltava i en Pau em deia... m'anava a fer algunes indicacions i després, moltes vegades després del concert o al cap d'uns dies em diu, la versió que has fet ara potser era massa... perquè he escoltat molt Coetus, no? Per exemple, aquesta... no, que ara està molt de moda el Pandero Cuadrado perquè és molt guai i llavors a vegades el que em passa és que canto les melodies com si fossin xarros o com si fossin agachaus amb melismes o notes triades més de la música castellana i em diu, no Laia, ara t'has anat massa Coetus. I és com, no, torna cap aquí. I llavors em diu, no, més has d'agafar aquests modes, aquests i aquests colors. No te'n vagis tant cap allà. I això també és molt interessant, no?, de poder seguir això i a la vegada portar la meva pròpia manera de cantar i de fer les meves,

0: podem veure, com dèiem, el dia 16 a la Fira Mediterrània, enmig de tot plegat, amb la teva germana, amb la Flàvia. Continueu treballant, tenim projectes. L'últim que parlàvem amb vosaltres dues era el Pedra i Ploma, sí, que era un treball exquisit, molt fet a mà, sí, com us agrada a vosaltres, que no ha deixat de rodar, no? I que, de fet, deu sortir el disc, si no va sortir en el seu... Si no recordo si presentàvem el disc o presentàvem el projecte ara, fa tant de temps.
1: Bueno, vam fer per poder subvencionar un disc, que fer discos és una cosa molt cara. Vam fer un micromecenatge, no?
0: Exacte, per això vam parlar.
1: Exacte,
0: ara ho recordo.
1: Sí, exacte. I s'ha pogut fer possible gràcies al suport de molta gent que hi ha participat. Que moltes gràcies, si hi ha algú que escolta. Ara, fa dues setmanes, a l'11 de setembre, gran dia en aquesta terra, nosaltres vam treure un tema que no és en català, que ens hauríem d'haver pensat més. A vegades vam pensar, ostres, que dues catalanes traient un dia un tema el dia 11 d'octubre, ai, l'11 de setembre, que no és en català.

no hi vam pensar molt bé, però el tema és en anglès, que es diu Willow Tree. De fet, és l'únic tema en tot el disc que és en anglès. La majoria dels temes són en català. Mm-hmm. Però bueno, és així. El disc es diu Pedra i Ploma i va sobre la por a perdre, la por al descontrol. Com tanquem les mans a vegades quan tenim una cosa, tenim por que se'ns descontroli alguna cosa, que tenim por a perdre. Llavors tanquem la mà. I una mà tancada és molt semblant a una pedra. Llavors també, i una mà oberta és molt semblant a una ploma. També la forma de la mà oberta s'assembla una mica a una ploma. I també es va una mica més lleuger per la vida, si vas amb les coses sense agafar-les tan fort i les obres per la mà. Però obrint la mà tota l'estona, a vegades també pots perdre responsabilitat amb les coses. S'han d'agafar una mica, però potser no tan fort. Llavors també és una exploració de tot això a través dels sons. Hem explorat molt el timbre dels instruments amb el pes i la lleugeresa, amb les lletres de les cançons. I en aquest disc també hi formen part gent que admirem moltíssim i que han estat amigues properes o que són amigues, com la Rita Pallès, que hi forma part. Jo vaig viure amb la Rita Pallès durant un any, juntament amb la Magali d'Atzira, aquí a Barcelona, quan estudiàvem totes als conservatoris superiors. També estan Gabriel Millet i la Fuensanta, que els hem conegut a Amsterdam. Està en Branko Balchev a la bateria, i el nostre germà també hi forma part d'aquest nou disc, llavors, que sortirà el 2027 a principis. D'aquí un mes sortirà també la propera cançó, el seu proper single, que és on participen justament la Rita Pallès, la Fuensanta i en Gabriel Millet, que és una cançó que es diu Les Cinco Curanderes, que parla de moltes coses, com el silenci, la soledat, la bellesa, la lentitud i la buidor.

0: country.
1: Déu-n'hi-do. No m'estranya que diguis que tens crisi d'identitat, eh?
0: Sí.
1: Tants fronts oberts.
0: Tants fronts oberts.
1: I al final van bastant intensos, però amb un punt de connexió també al final.
0: Totalment.
1: Aquestes són diverses de les propostes que volíem parlar avui amb la Laia Escartín. Recordar-vos que la setmana que ve la tindreu a Barcelona, el dia 3 d'octubre, 4 d'octubre, amb la presentació d'aquest Cormos, juntament amb Antazos Cofadimos, Libón y Melissa, i l'Irania Magyartaj Masbi. I que tot just després la podrem veure a Fira Mediterrània, etc, etc, etc. Laia, escolta'm, és divertit perquè cada vegada que proposem de parlar, diu, ostres, tenim molts fronts oberts. Avui era una mostra, avui que ens hem vist estudi, de tots aquests fronts que aneu treballant. Felicitar-te per la feina i anar esperant notícies teves.
0: Que bé. Moltes gràcies, Quim.

0: Drais, un dels temes d'aquest Cormos que us hem presentat avui a l'Icatmans.
1: Tradició, fusió i molt de talent. Benvingut a Icatmans.
0: Icatmans, que tanguem ara mateix, on hi hem estat la Rosa Silloé, l'Andy Franco i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb Nastallat, Laia Rius, que en aquest cas actua divendres que ve a Barcelona, al Centre Cultural L'Albereda. Ara ens sentim Bullanguera enamorada. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem d'avui en 8 aquí mateix a Icatmans.

Cada dia més grans i fent molt de goig. Aquí teníem per engegar aquesta hora l'Icat Weekend, els amics d'en Pere Boi, el Comboi, i anem planificant una hora més d'aquest diumenge amb l'Esquetza, i això és Animal.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Què ens empenya per seguir l'impossible? Bobetoya és la història d'una expedició d'un grup d'amics cap a l'illa més remota del planeta.
4: Un relat sobre l'amistat, la lleialtat i la necessitat de continuar creient en el teatre.
3: Text d'Ivan Benet, Cristina Genabat, Julio Manrique i Sergi Pompermayer. Amb direcció de Julio Manrique.
4: De l'1 al 25 d'octubre a l'Espai Lliure de Montjuïc.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: Escoltes ICAT.

Ripley, la cançó amb la que ens va conquerir Ayas, de les més celebrades del 2009, amb el permís, això sí, de Lady Gaga i el seu Bad Romance. I Play, fem ara l'Icat Weekend, la safusta mallorquina de Maria Hein.

0: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
1: Si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
0: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
2: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
0: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
3: Me siento súper, me siento fantástico.
0: Perquè hi ha coses que semblen increïbles
4: amunt,
0: però que al final són falses.
5: El rotllo, no m'agrada.
6: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
7: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

Déu-n'hi-do, eh? Quin sacseig, quina alegria. Estimulant electrònica quilòmetre zero, Alicat Weekend, amb el duet Balma. I així seguim també en plena forma amb el Terminator de la música dance, Calvin Harris.

la millor companyia per celebrar una hora més del diumenge amb el nou ritme de Clean Bandit i a punt per desfilar l'ICAT Weekend. Dues germanes i dues creades d'èxit, la Muixca i Bad Gyal.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Andrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Sí, sí, l'Èlia Nova.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
4: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
5: De què va el programa?

Cançons capaces d'arribar al més profund, d'aquelles perfectes per Nelly Nan, Balcon Tot amb el Brief, i més música que no hi falti, a l'Icat Weekend, Fusta la Mallorquina amb Amulet in Paradise.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cas.

Pura diversió i energia positiva a l'Icat Weekend amb el Bota Bota de Winnet i Julieta i relaxant la cosa dels pròxims minuts amb aquesta història compartida entre Gorillaz i Bizarrap.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no i no.
11: Sí.

0: Escoltes, Icar.
1: Som ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Doncs una gran revifalla, la que està vivint l'escena de Ponent, amb noves veus, amb noves promeses, com la d'Abril, del seu nou Nens en crisi, a la rombeta que ens continua motivant. 100% estiuenca, de Dani Sixx Iskid.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Escoltes i cal.

De les aliances més sucoses del moment a casa nostra, Nil Moliner, l'artista convidat d'aquesta cançó del Ginestar, i en marxa seguim amb un dels himnes amb el que ens va conquerir Dua Lipa.

0: Déu-n'hi-do, quina potència. Aquesta tardor que es preveu mogudeta amb aquest bombasso d'Adela, el KGB.
1: I Cat.
0: A tota velocitat anàvem al Liquid Weekend i al moment ara de frenar una mica amb la poesia musical dels Gavina MP3. Cat.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

Quin tros de veu, quina creativitat, quina manera de seduir-nos, Ray, amb l'Skin and Bones. I anem a l'Icat Weekend posant rum a la una del migdia, compartint una de les cançons més rockeres de Mama Duixa, Nen Petit.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
2: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies. Un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: A ICAT.
0: A ICAT.
3: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
4: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
5: Jazz Batussi.
6: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
4: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: that.
1: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
2: Gala, t'hi he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
3: Què vols dir?
2: Mira, escolta'ls.
4: Gala, ets la millor.
3: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
5: Obrim el piset compartit de Catalunya.
2: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
5: Cada tarda, de dilluns a divendres.
3: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
2: I ara ho pots fer com... sexy.
7: Tinc els meus límits, Alberto.
2: Wiki, wiki.
1: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
3: Wow, what the fuck?

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Podríem tenir son.
4: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
5: Literalment.
3: Oh, poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Edgar Nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
4: De què va el programa?
1: ICAT Weekend.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlia no va fer.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa? Ok,
1: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
5: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
1: ICAT Weekend.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
2: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
1: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
2: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
2: Apialia, la força de vendre junts.
3: Podríem tenir son.
4: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
5: Mare, literalment.
3: Oh, poques ganes de treballar.
5: És que tinc molta feina.
6: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
8: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
8: A mi això també m'ha passat.
9: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
10: Som pura cafeïna.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar: som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Escoltes ICAT.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Escoltes Icat.

Què tal? Les 5 i 3 minuts. Estrenem una altra hora Delicat Weekend amb Logic 1000 i avancem amb l'última d'Al·lèrgiques al Pol·len. Compte amb la lletra d'aquest PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els ha de massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vos també que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou?
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
8: Creu com sí. Una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi menjaran.

0: Això és el discursito.
1: A Catalunya
0: feminista.
1: Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.
2: ICAT Weekend.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.

0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: At least it is true that man has no control, even over his own will.

Una altra de les col·laboracions de la temporada arriba en mans d'en Matu i Maig. Seguim proposant més música feta a casa també amb una altra parella. Són Dani Sixi i Skinny.

0: make it worse.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
1: A ICAT.

Una altra de les noves incorporacions a ICAT, la proposta de Gavina MP3, aquest sortir a buscar-te. I seguim celebrant que és diumenge per la tarda amb la música d'Ariana Grande.

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Oh, poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

can't go wrong trying to make things right.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

Novetats que has de conèixer de casa nostra, així és com fèiem rotar aquest Bones Vistes amb els de Granollers, el Sabana. Tenim més música per aquest diumenge i anem a passar ara una bona estona amb Nimino.

0: dedicat?
1: L'Alberta i la Gala, que som una passada.
2: Però si no heu ni marxat.
0: Calla, veu dicat.
1: Sí, que ens talles el rotllo.
0: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
1: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
0: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de...

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT. Okay,
1: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

L'Alba Morena també ha dit la seva amb un dels clàssics de Manel. Al mar, i així comencem una altra hora de Licat Weekend amb la música ara de DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Ha estat un dels èxits indiscutibles d'aquest estiu.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
3: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i, a part, cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: onada més amb Messalles. I d'un que debute aquest 2026 a una de les bandes més consolidades de l'escena catalana. Rebem els Catarres.
1: Ja comença a fer-se clar.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

I de seguida anem a buscar l'Alfred García amb la barqueta dels minibús intergalàctic. A partir de les 8, nova sessió del Pista de Fusta amb Miqui Puig.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo. Escoltes i cares.

0: Festa de Fusta, amb Miqui Puig.
1: Un ritual de dansa, un ball de tarda, Aicat. Miqui Puig, els plats, et diu hola. 8 del vespre, de dilluns a dijous, nova temporada, la 26-27, a la Ràdio Inquieta. Sempre a migdia, servidors de streaming. 3CAT Cultura com a història. I el teu cervell, amagatzemant cançó rere cançó, per fer un collar de perles que no s'esgota. Tornem a donar gràcies per les mostres d'afecte rebudes durant l'estiu a balls populars que han fet arreu del territori. A l'hora de conèixer amb molts pistes de fusters que han sortit de la foscor de les ones per donar-nos la mà i fer-se un retrat amb nosaltres. Sou un tresor. Vanessa Paradís, remesclada per Clit Bessie.

Mare de Déu, senyor, l'elegància que sempre ha tingut en els seus treballs Vanessa Paradis. El darrer disc es diu Le Retour des Beaux Corps. I aquesta tresor amb el remix de Clip BC té un aire R&B amb saxo inclòs que la fa increïble. Han tornat Jungle amb un disco i tothom està dient lloances, nosaltres també, però anem a posar-la que el tanca, perquè veieu que hem fet bé els deures. Bellesa Soul de Jungle amb aquesta Heavy in My Soul.

0: Bulb of the Jungle, Heavy on my soul, un tros de cançó, de soul, amb violins i molta sedositat. Ets la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta.
1: No és una bruja, és una doctora de brujas.

una col·lisió, un xoc de titans, de trens. La peça es diu Witch Doctor. I Erika Badu i The Alchemist avancen el que serà un disc conjunt anomenat Before the Wolf Lows, la deessa del sol, gairebé una xaman, col·lisionant amb The Alchemist, un orfebre del ritme. Ho sents a la ràdio inquieta, a la pista?

0: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Volem bellesa, no la negociem. City of the Sun. Això es diu Vuela, amb Guismo Varillas.

City of the Sun, els de Brooklyn, treballant amb els Mexicans Clubs i amb Gizmo Varillas. Ell escriu la lletra i canta aquesta hipnòtica Vuela. De Brooklyn a Los Angeles tenim més material, nou material d'en Dylan Garcia. You know I lost control. Vic Solís col·labora i el sol es deixa anar.

Vam conèixer Dylan Garcia per curiositat. Rastejant les xarxes, ens va començar a enviar els seus tracks. I ara al·lucines. Aquest és un pas endavant amb la col·laboració de Vic Solís. El ritme és diferent. La cançó és hipnòtica. Manté tota la lluminositat de Los Angeles. Però déu-n'hi-do. You know I lost control. Tots tenim un punt, oi? Que sembla que no hi som i que acabem malament del cap. Motel Fantasma és un projecte que passa a UK per dos productors que no es donen a conèixer. Claptrap EP és el seu nou single i aquesta la cançó que em dóna títol.

0: som davant d'un artefacte seriós. El projecte es diu Motel Fantasma en PH. Claptrap EP és el nom i la peça que en dona títol és aquesta. Seriosa perquè aquí hi ha electrònica, aquestes veus brasileres inspirades en la cultura de carrer del Brasil i no sé quantes coses més, titius, sorolls, estratosfèrics sintetitzadors fent blups i plebs. I a mi això ja sabeu que m'avalleig. I Cat, la casa mare, cada tarda a les 8 té ball de tarda. I ja saps, aquí no hi ha membresia, per molt que diguem que hi ha una llista.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh. Tots a la pista. Miqui Puig, els plaus.
3: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb

la nostra manera de fer ja ho té. Si una cançó ens agrada, torna. Captain Planet, posant-hi una 808, aquest limón és de Hardtown. També hi ha tradició, també hi ha cultura llatina, posada al servei del ball. I això, fills, és increïble. Londres, el seu pare va fundar Incognito i més coses. Daniel Monique, i un altre projecte.

aquesta cançó. És Daniel Monic, el fill de Paul Monic. A Glasgow, les gasta naixents. Zaidi Kingudu i Zaymi fent aquest Running Out of Time. Kong's got it all to get a flip. Ball underground, fang del que no t'acaba. I dos adjectius més que em podria treure de la màniga, però que ja has pillat de què van. Chroma Falls. El món virtual, la IA i els cromes que ens enganyen. It's Marley Carroll.

Des de Nova York, Port Lions, donant un altre nivell. Another level of funk. Juga amb elements pretèrits, però amb tota la parafernàlica sònica d'ara mateix. Tros de cançó. Com ho va ser aquesta celebració de la Peggy Lee posada al dia amb aquest Get Mad Extended Mix del seu Big Spender.

la veu de Peggy Lee, única, incisadora, funky aleshores, que es necessitava, tendre, sensual. No sé quantes coses més. Big Spender, una de les seves primeres referències agafada ara per la pista de ball, sense que faci vergonya. Girl Math Extended Remix, es Peggy Lee, el seu Big Spender. Ets aïcat a la ràdio inquieta. Adem Bogotxelli, just a little bit. Una mica, i ja ho tindríem, perquè sempre voleu més.

intros de peça. Adam Bogocelli i aquest gestolent outfit amb traces, amb parts de música hindú, uns sintetitzadors trets d'un altre món i sobretot un ritme trencat perquè les vostres famílies us penseu que no volteu rodons. I que Ràdio Inquieta, pista de fusta, de ball.

I Can't Believe It, una d'aquelles peces que ens van agradar tant que l'hem tornat a programar. Josiba, Hold On, la llei d'Ohm, ja ho saps? Una d'aquelles lleis que tots sabem, però ningú ens la diria així, de memòria.

La llei de l'home. Així es titula aquesta peça de Joseba, on te fan un homenatge al local on te reuneixen artistes i amics, anomenat The Balls, els baúls. Música que ens arriba, aquesta en toc llatí, que no ens fa vergonyir, com d'altres ho fan. Ets a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. Jo sóc en Migui Puig, el dijous que hi ha el cobre, que té l'esperança que algun dia, que en una col·lecta reparem la d'Espina de Dalt, el que sempre us somriu quan li dieu ens agrada la pista, de fet infermera escoltant-te, anem a patrullar escoltant la pista i més coses que feu els Pista de Fusters. Altra cosa que feu és fer-me feliç quan m'ho dieu. S'acaba avui la pista, demà n'hi torna a haver, perquè sempre n'hi ha de dilluns a dijous a les 8 a la FM, i sempre que ho desitges a la parafernàlia sònica, ja ho saps. Una mica de UK Garage per acabar. One time to beat. Ja ho saps, un test dels ritmes i ara piquem de mans. Sigueu feliços, balleu. Això és Pista de Fusta.

0: Escoltes i cat. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més introspectiu d'ICAT. Ja us ho vaig dir la temporada passada, en l'episodi en el que vam parlar de fe, que és lleig que ho digui jo, però crec que és dels meus programes preferidíssims de la vida, i és que porto un temps una mica obsessionada amb voler creure en alguna cosa. He provat d'anar a missa, d'anar al sud d'Espanya a viure la Setmana Santa en primera persona. He provat d'anar a classes guiades de ioga, entrar per primer cop a una sala de vetlla d'un tanatori a veure un mort, a veure si això em connectava amb una energia superior o si tenia alguna experiència paranormal. Algun somni revelador, jo què sé. I absolutament res, nenes. I de tant a col·leccionar a fracassos espirituals, m'he dit, Mariona, i si la solució no l'has de buscar cap enfora, sinó que la trobes mirant cap endins? Així que això farem avui, nenes, dedicar una hora a això de mirar-se, però no de mirar-se al mirall, que potser també, sinó de mirar-se endins les entranyes i buscar la miqueta de pau que hi ha quan aconseguim fer callar les veus, respirar amb consciència i rebaixar el batec del cor. I ho farem amb la nostra psicòloga Sugar Mami de confiança, que es reincorpora després de ser mare per segon cop, l'Estrella d'Orca, i us descobreixo un projecte que es diu Subyoga, liderat per la Daina Ortiz, una pràctica que neix de la unió del ioga i de l'estenda paddle i el medi aquàtic, amb la voluntat, una mica d'apropar el moviment conscient al mar i a convertir-lo en una mena de pràctica accessible, segura i vinculada al benestar i a la natura. Parlarem d'un concepte que ens interessa molt, que és la salut blava. De selecció musical, què farem? Doncs, com sempre, la vostra selectora musical preferida dels diumenges de 9 a 10 del vespre, és a dir, jo, us ha fet una tria de cancions d'artistes o bé que miren cap endins o que ens conviden a fer-ho. I comencem amb aquest Calvari, perdoneu, de l'Anna Andreu.

I si ens quedem en això que els mitjans van comprar com a pop metafísic, no podia no punxar-vos el meu no marit, el Ferran Palau.

Com us deia, fa temps que busco creure o agafar-me en alguna cosa per connectar amb l'espiritualitat o alguna cosa més gran, com que estigui per sobre de mi. Crec que vivim en un moment de la societat en el que cada vegada som persones menys religioses, almenys a nivell institucional. Gràcies a Déu, també us dic, mai millor dit. Cada cop la gent va menys a missa, per exemple, però alhora hi ha més meditació, més retirs, més astrologia, més tarot, més ioga, més cerques espirituals i més persones que afirmen sentir la necessitat de connectar amb alguna cosa que transcendeixi la rutina. Potser la pregunta no és si necessitem una religió, sinó si necessitem rituals, moments de pausa o de desconnexió. I avui us porto tres coses que a mi m'han fet connectar i desconnectar alhora.

grup de hardcore format per membres de la comunitat Krishna, i és que aquesta ha estat una de les meves obsessions d'últimament, a l'univers Hare Krishna. Quan parlem o pensem en membres del moviment Krishna pel carrer, sovint doncs, els imaginem o els veiem amb una estètica molt concreta, no? Tenim aquestes túniques taronges, instruments musicals, els cants o aquests llibrets que reparteixen, però darrere hi ha una tradició espiritual amb arrels molt profunds dins de l'hinduisme. El moviment forma part del que s'anomenava Vaishnavisme, i és una branca de l'hinduisme que considera a Krishna com una manifestació divina central. A Occident es popularitza, sobretot a partir dels anys 60, gràcies a un mestre indi que es deia... com us ho dic? Bhaktivedanta Swami Brapabun... Bueno, no farem aquest ridícul. Bueno, ho busqueu a internet i ja està, no passa res. Que és un tio que va fundar la Societat Internacional per la Consciència de Krishna, coneguda com a ISKCON. La seva pràctica principal era sorprenentment senzilla, que era repetir una vegada i una altra el mateix mantra.

Doncs això és el que feien els practicants, que podien repetir-lo fins a milers de vegades durant el dia, fent servir un rosari de 108 comptes, i aquí apareix una cosa molt interessant des del punt de vista espiritual, que és aquest objectiu d'acostar-se a Krishna. Qui era Krishna? Doncs una de les figures més importants de l'hinduisme, com us deia. Depenent de la tradició, es considera una encarnació, una mena d'avatar del déu Vishnu, o directament la forma suprema de divinitat. És en un llibre que es diu Bhagavad Gita, on Krishna adquireix aquesta dimensió filosòfica enorme, perquè molts hindús consideren aquesta lectura com una de les grans obres espirituals de la humanitat. Una de les idees més conegudes és que hem d'actuar d'acord amb els nostres valors i responsabilitats, però sense obsessionar-nos amb controlar els resultats. Una mica una ensenyança que crec que podria ser perfectament bíblica. De fet, si pels cristians Jesús és el model de vida que hem de seguir i la figura central de la fe, per milions d'hindús, Krishna és, alhora que una divinitat, un mestre espiritual i un representant doncs, de l'amor, de la saviesa i de la connexió amb allò transcendent. Però tornant al que us deia, quan els Hare Krishna canten aquest mantra de Hare Krishna, Krishna Hare, Hare Rama, Rama Rama, no estan repetint simplement un nom, estan intentant desenvolupar una relació de devoció amb aquesta figura divina a través de la repetició. I des d'un punt de vista psicològic, crec que la repetició constant també té un efecte sobre l'atenció. És a dir, quan concentres tota la teva ment en un so, una paraula, una imatge, una respiració, deixes menys espai perquè aparegui el soroll habitual. És a dir, aquestes preocupacions quotidianes, les llistes de tasques a fer, les angoixes o els nostres pensaments que ja són de per si repetitius. Per això moltes tradicions religioses tenen pràctiques semblants. Els budistes repeteixen mantres, els cristians tenen un rosari, els musulmans fan el dhikr, i és això, una mena de repetició de noms de Déu. Potser les religions no són tan diferents quan les observem a nivell de mecanismes, i potser la pregunta també que ens hauríem de fer és: la meditació necessita una creença espiritual o pot funcionar simplement com una tecnologia, entre cometes, de la ment?

Com bé sabreu, si heu estat atentes a anteriors programes, la temporada passada us vaig explicar que estic endinsant-me en el món dels esports de contacte i m'he casat, nenes, m'he casat amb el Muay Thai. I quan pensem en Muay Thai, sovint ens imaginem aquest esport de combat espectacular. De fet, diria que és dels més complexos i per això se'l coneix com l'art de les 8 extremitats, perquè permet utilitzar dues mans, dos colzes, dos genolls i dues cames com a armes. Però reduir el Muay Thai a una lluita seria quedar-se molt, però molt curt, perquè els seus orígens ens remunten a Tailàndia, on durant segles es van desenvolupar diferents tècniques de combat cos a cos utilitzades tant per soldats com per la població civil. I amb el temps aquestes tècniques es van anar codificant fins a convertir-se en una disciplina esportiva i cultural fonamentalment arrelada al seu país. Avui en dia, el Muay Thai és probablement el símbol esportiu més internacional de Tailàndia, però continua mantenint una connexió molt, molt forta amb les tradicions, la història i fins i tot la religió del país. I aquí és on apareix una cosa que sovint sorprèn als occidentals. I és que abans que comenci qualsevol combat, fins i tot en els grans estadis de Bangkok, els lluitadors no surten directament a barallar-se o a pegar-se, sinó que primer fan una cerimònia, que és el Wai Kru. La paraula Wai significa una mena de salutació respectuosa amb les mans juntes davant del pit, i Kru significa mestre o professor. Per tant, Wai Kru podria traduir-se aproximadament com mostrar respecte pel mestre. Abans del combat, el lluitador entra al ring i realitza una sèrie de moviments lents i ritualitzat, una mena de dansa, però realment el que està fet està carregat de significat. És una manera de donar les gràcies als entrenadors, a la família, als companys del gimnàs i a totes les persones que han contribuït en el seu aprenentatge. En moltes cultures asiàtiques, el respecte als mestres és un valor central perquè es dona per suposat que ningú arriba al sol al lloc on és i el Wai Kru serveix per recordar-ho. També hi ha una dimensió espiritual en el sentit que el Muay Thai ha estat influenciat moltíssim pel budisme tailandès i per les creences tradicionals animistes. Durant segles, els combatents han utilitzat amulets, benediccions i rituals de protecció abans de lluitar. Per això, molts lluitadors porten el, perdoneu, moncón, que és una mena de cinta circular que es col·loca al cap i que sovint ha estat beneïda per un mestre o per

cal, nenes, que marxem al sud-est asiàtic i parlar del Wai Kru, del Muay Thai, de la respiració, la connexió amb la ment i l'autosuperació, perquè aquí tenim experiències per tothom. I si és que si hi ha un lloc que ocupa un espai molt especial en l'imaginari col·lectiu català, és Montserrat. Tant si ets creient com si no, gairebé tothom té una relació amb aquesta muntanya. Potser teniu records d'excursions escolars, caminades, promeses familiars, visites turístiques o moments personals importants. I al centre de tot plegat hi ha la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Ens remuntem al segle IX, segons la tradició, uns pastors van veure unes llums estranyes a la muntanya l'any 880 i quan s'hi van acostar van trobar una imatge de la Mare de Déu. La llegenda explica que quan van intentar traslladar-la d'un lloc cap a l'altre, la figura es va tornar tan pesada que van interpretar que ella volia quedar-s'hi allà, allà on seria l'origen del santuari de Montserrat. Ara bé, més enllà de la llegenda, el que és fascinant és que durant més de 1000 anys la gent ha continuat pujant a la muntanya. I aquí apareix una pregunta interessant. Què busca la gent quan puja a Montserrat? Perquè moltes persones que hi van no són especialment religioses. I és que no cal que hi vagis perquè creguis en miracles. Molta gent hi va perquè necessiten parar, perquè estan passant potser per un mal moment, perquè han perdut algú, perquè han de prendre una decisió important o simplement perquè senten la necessitat de sortir de la rutina. I en el fons, això és un pelegrinatge. I els antropòlegs expliquen que els peregrinatges, existeixen pràcticament a totes les cultures, no només com a acte religiós, sinó com una mena de transició cap a alguna cosa. Quan camines hores per arribar a un lloc, el trajecte ja forma part de l'experiència. És a dir, no és el mateix arribar a un espai sagrat en cotxe que després d'haver-hi caminat, cansat, gairebé en silenci, observant el paisatge. Hi ha una mena de preparació mental, una predisposició a escoltar i a escoltar-te. Per això, hi ha qui diu que el camí és tan important com la destinació. I la història es torna encara més curiosa quan us dic que Montserrat no només és un centre religiós, sinó que també és un dels grans centres d'espiritualitat alternativa. Què vol dir això? Doncs que des de fa dècades hi ha persones que consideren que la muntanya és un lloc d'energia especial a mà, però també especial a mà. Alguns hi van per meditar, altres hi fan pràctiques espirituals no religioses, altres hi busquen experiències de connexió amb la natura, però després hi ha una part extravagant, que és aquesta relació entre la muntanya de Montserrat i els extraterrestres. Especialment entre els anys 70 i els 90, la muntanya es va convertir en un punt de trobada habitual per aficionats de la ufologia. Hi ha persones que afirmen haver vist llums misterioses sobre les agulles de Montserrat, altres asseguraven haver tingut experiències paranormals i fins i tot van organitzar trobades nocturnes, que us he de dir que a dia d'avui encara s'hi fan, per intentar establir contacte amb éssers d'altres mons. No existeix cap prova científica que confirmi aquestes afirmacions, però és interessant preguntar-se per què aquestes experiències i aquestes històries apareixen precisament a Montserrat. Potser perquè les muntanyes han estat sempre singulars, aquesta forma que té Montserrat, tan única, tan misteriosa, i que els humans tenen tendència a atribuir significats especials a paisatges que ens impressionen. Però potser el més interessant de Montserrat és que cadascú hi veu una cosa diferent. Hi ha qui veu la Mare de Déu, hi ha qui veu una història doncs, de Catalunya i aquest llegat català, hi ha qui veu un espai natural extraordinari, hi ha qui veu energia, hi ha qui veu extraterrestres, i hi ha qui simplement hi veu un lloc on parar i respirar. Totes aquestes persones comparteixen una mateixa intuïció, que és que hi ha espais i experiències que ajuden a sortir del ritme habitual i a observar-nos des d'una altra perspectiva. Així que potser aquesta és la funció més antiga de qualsevol lloc sagrat, no tant donar respostes, sinó crear les condicions perfectes perquè ens puguem fer preguntes. I en un món on gairebé estem sols amb els nostres pensaments, potser una muntanya continua sent una de les millors excuses per mirar cap endins.

0: que hem estat al cel i als núvols parlant de Montserrat, de rituals i de merdes espirituals profundes, ho aterrem. Estrella Lorca, benvinguda.
1: Hola, m'encanta estar aquí.
0: I estic tan contenta que tornis. Escolta, tu has sigut mare per segon cop. Bé, la tornada?
1: Sí, ja li he dit abans a la Carlo, la nena em dorm tota la nit, així que res.
0: Mira, la nena ja funciona més que jo.
1: Som-hi.
0: Jo no dormo. Últimament m'estic llevant com a les 6 de la matinada, en plan, som-hi, anem a començar el dia. I li he dit al meu cos, no, dormo una estona més perquè ho agrairàs.
1: Però a quina hora vas a dormir?
0: No, a les 12... No, poder, m'ho estic inventant. 12:30, 1.
1: Home, doncs pues així, aviam, si podem les tècniques que et donaré avui aconsegueixes dormir millor, eh?
0: Tu creus que això afecta el son?
1: Oh, yes.
0: Va, doncs som-hi. Avui, Estrella, ens portes una mica de masterclass sobre meditació i jo tinc ganes de trencar mites, perquè tenim aquesta idea de la meditació de seure amb les cames creuades, colzes sobre les cames, manetes així, ulls tancats i no pensar en res. Estrella, crec que sóc incapaç de posar la ment en blanc. Pot ser?
1: Pot, molt ben sí, perquè ningú pot. És que aquest no és l'objectiu de la meditació. O sigui, jo crec que és una creença popular que meditar és exactament el que has dit tu. És el que em diria el meu pare, que és meditar, saps? Llavors, no, la meditació és algo que m'encanta, que es diu entrenar la ment.
0: Vale.
1: Aquest és l'objectiu de la meditació. L'objectiu de la meditació és prestar atenció, observar i entrenar la ment. Per què? Perquè entrenem la ment. Tu quan medites, ja sigui, per exemple, la meditació més senzilla, que és la de la respiració, no? Uh-huh. Controlar quan respires. La gràcia de tot això és, quan et passa un pensament, adonar-te'n que estàs tenint un pensament i que se t'ha anat la olla i dir, hòstia, torno a la meditació, torno a la respiració. Uh-huh. Això és la meditació. Atenció plena. O, si li vols dir mindfulness, per exemple.
0: Per tant, la meditació de la que ens parles d'avui, Estrella, és únicament aquesta que es fixa en nosaltres mateixos o podem aplicar, per exemple, a mirar una imatge, posar una espalmeta i fixar-nos en la flama, aquestes coses?
1: 100%. Hi ha molts tipus de meditacions. Hi ha la típica de la respiració, que és simplement centrar-te en com estàs respirant, observar-ho. També pots controlar la respiració, rotllo, inspiro en 3 segons, aguanto 4 segons i trec 6 segons. Són tècniques molt típiques de la psicologia, de la teràpia. Uh-huh. I hi ha moltes altres maneres de meditar que a mi m'encanten i m'apassionen. Per exemple, jo vaig començar meditant amb la visualització.
0: Vale.
1: Perquè, bueno, no sé, m'interessava tot el tema aquest de la manifestació, no sé què, no sé quantos, i et deien que visualitzessis, no? La manifestació no té res científic, però el que sí que té científic la visualització és que tu pots arribar a crear-te una imatge molt més positiva de tu mateixa que la que tens. Vale?
0: Bueno, és el fake it till you make it.
1: Yes.
0: Actua com si fossis una rockstar per convertir-la en una rockstar.
1: I la gràcia d'això és com que estàs una mica ensinistrant el teu cervell, li estàs dient el que ha de fer, perquè el teu cervell fa el que li dona la gana. Llavors tu dius, vale, aquests 10 minuts d'avui et diré el que has de fer i has d'estar pensant en això. I cada cop que et vingui un pensament ràndom de he d'anar a comprar el pa, merda, no sé què, tornes. I aquesta és la gràcia. Hi ha un tipus de meditació que el trobo molt graciós, que són els mantres, no?
0: Vale.
1: Això que dèiem de, per exemple, la religió en té moltíssims. Uh-huh. El Pare Nostre, els hindús tenen els seus, el Mani Padme Hum, coses d'aquestes. Uh-huh. Però per la gent que no se sap cap, com es diu això, rezo? No sé com es diu.
0: Sí, cap frase
1: per repetir.
0: Sí.
1: A mi m'agrada fer-ho amb cançons.
0: Vale.
1: Per exemple, si jo estic pensant dins el meu cap, ciudad maravilla donde las haya, lugar de mil batallas que se libren día a día, un mar para perderse y una mensa mayoría. O sigui, només estic pensant en això.
0: Yeah.
1: No puc fer res més. Si tu no saps com fer-ho, Mariona, per seure i pensar en la respiració, canta una cançó per dins.
0: Vale.
1: Et centres en aquella cançó. La teva ment està prestant atenció a allò només. Perquè a dins del cap, imagina que els pensaments ens passen per aquí. Només podem tenir un pensament a la vegada. Llavors, si jo estic centrada en algo tot el rato, no deixo entrar altres pensaments.
0: Uh-huh.
1: Quan em despisto, ja em surt el que he d'anar a comprar el pa. Llavors, hi ha també el tipus de meditació en moviment, que molta gent que, jo que sé, és molt nerviosa o el que sigui, uh-huh, no pot assentar-se i, com tu dius, posar-se així. I tu pots anar a donar un vol pel bosc i fixar-te amb les fulles, fixar-te aviam si fa vent, si fa calor, com et notes els peus, com et notes l'esquena. És observació. I llavors tindríem l'escàner corporal, que també és supertípic, perquè és dels més fàcils, que és bàsicament doncs, començar a centrar-te, comences pels dits dels peus, comences a notar els peus, comences a notar les cames, la panxa, etc. I és concentrar-te en el teu cos. I això ajuda molt a prendre consciència corporal i també mental.
0: Com ens pot ajudar, Estrella, per exemple, el tema de la meditació? En el nostre dia a dia, per exemple, això que deies de la son, però també pensava en l'autoestima. És a dir, si jo connecto amb el meu cos i sento que de sobte... És a dir, jo com a persona neurodivergent, una cosa que no suporto de mi mateixa és no tenir el control sobre les meves coses, perquè el meu cap és molt poderós. Però si hi ha un moment del dia en el que li dic ara calles tu una estona i mano, crec que això m'empoderaria també i diria hòstia, que sóc capaç de fer frenar aquesta màquina i no només això, sinó que tinc el control d'aquesta màquina.
1: Això s'aconsegueix amb la pràctica. És com anar al gimnàs. La meditació és el gimnàs del cervell, bàsicament. Per què? Perquè, com t'he dit abans, el que fas és centrar l'atenció, obligar el teu cervell a anar allà on vols que tu vagi. El primer dia no et sortirà. El segon dia et sortirà una mica. El tercer, una mica més. I llavors, la gran gràcia de la meditació continuada, jo què sé, imagina't que ho fas dos cops a la setmana. Doncs potser quan portis 4 mesos meditant, dos cops a la setmana, que no és molt, i poder 5 minuts, ja començaràs a tenir una mica més d'autocontrol en segons quins temes. Perquè el que faig és autoconèixer-me, autoobservar-me. Llavors, quan jo sento i estic veient que ja m'està venint un pensament, puc fer conscient lo inconscient. Perquè nosaltres pensem de manera inconscient. No? Ara, jo què sé, te'n vas a donar el vol i comences a pensar amb les teves merdes. Mm-hmm. I és aquest moment de dir, hosti, paro un moment i observo els pensaments com el que són. Pensaments no formen part de mi, sinó que formen part d'aquest, no sé com dir-t'ho, com d'aquest núvol que tinc a sobre, que a vegades passa. Llavors, això ens ajuda a no fer, a no creure'ns tant el que pensem. Perquè molts cops les coses que pensem no són reals. Són pors, és ansietat, són creences limitants, etc etc.
0: Ara em venia al cap, clarament, el nostre cervell té mecanismes de defensa i sortiran un munt d'excuses per no començar a meditar. Et faig advocada del diable. Estrella, és que no tinc temps per parar i seure i fer una meditació.
1: Jo et diria,
0: amore, si no tens 5 minuts per tu al dia...
1: Jo et diria, tu mateixa. Vull dir, si no vols meditar, no meditis, saps? Però si medites, que sàpigues que millorarà molt, molts aspectes de la teva vida. El tema de l'atenció, el tema de la regulació emocional, el tema de la memòria, el tema del benestar personal, l'autoestima... Per què? Perquè et sentiràs més capaç de ser la persona que tu vols ser i de convertir-te en allò que tu vols ser. I si em dius que no tens 5 minuts per la gent que vol consells de com començar a meditar perquè creu que no té temps... Mira, la meditació, el bo que té és que qualsevol persona del món ho pot fer. Qualsevol persona, de la classe social que sigui, de tot. Per què? Perquè és una cosa que tu tens a dins. Uh-huh. No has d'anar ni al gimnàs, no necessites un espai, res. Et necessites a tu mateix i punto. Llavors, el que jo faria si no has meditat mai o et costa moltíssim, començar petit. Començar a rotllo 2 minuts al dia. I si vols, si t'agrada molt la música, començar amb em centro durant, jo què sé, poses una cançó d'aquestes d'Extremadura que duren 6 minuts i estic 6 minuts, escoltant la Leia Innata, 6 minuts prestant atenció, llegint la lletra i estant només amb allò. Mm-hmm. I si me'n vaig, torno. Me'n vaig, torno. Serà que no escoltem música durant el dia? O estàs al metro, no saps què fer? Pam. Jo ho faig molt abans d'anar a dormir. Abans d'anar a dormir m'encanta visualitzar.
0: Visualitzar.
1: Perquè em preparo molt pel dia. Per exemple, ahir, abans de venir... O sigui, ahir, com que sabia que vull venir aquí, em vaig visualitzar parlant aquí. I vaig visualitzar les coses que diria. Què fa això? Això fa que el meu cervell cregui que jo això ja ho he viscut i que ha anat superbé. Llavors jo vinc aquí molt més relaxada perquè el meu cervell inconscient ja està tranquil·la perquè això ja ho ha viscut i no hi ha hagut cap perill.
0: Per tant, meditar abans de primeres vegades, abans de primeres cites, abans d'una entrevista de feina important...
1: Visualitzar, que seria més meditar... És com molt general i pot ser respiració, etc, però la part de visualitzar, de visualitzar-te a tu mateixa fent aquella cosa que et fa bastanta por, per exemple, jo què sé, tens una entrevista de feina, el que tu deies, i estic cagada. Doncs jo, la nit abans, o setmanes abans, si vols practicar-ho perquè tens molta por, em visualitzo tenint aquella entrevista de feina, però estant supertranquil·la, veient que tot està sortint superbé, que parlo molt fluidament, etc. Això és una tècnica psicològica, jo el faig servir molt, a teràpia.
0: Ara a mi el que em passa és, penso, jo tinc una ment tan catastròfica que igual és incapaç d'imaginar-me a mi tenint èxit en una situació que em fa molta por. Una alternativa podria ser fer repeticions i que la repetició siguin pensaments positius? Tipo, soc capaç, soc capaç, soc capaç. Això funciona?
1: Aviam, o... aviam. Jo no és que ho faci servir, perquè al final, si no t'ho creus, per molt que tinguis allà soc capaç, poder no ho acabes interioritzant del tot. La visualització és més profunda, perquè tu al final entres en un estat de tranquil·litat i en un estat de vaig a fer això perquè sé que això m'ajuda. Potser hi ha gent que li serveix, tenir frases, no et dic que no serveixi, però sí que és molt més potent prendre't el teu temps i estar-te visualitzant allà. I una cosa molt important, Mariona, que ja me n'has dit dues, de creences limitants. Tu vius amb la amb la creença limitant aquí. Rotllo, el meu cervell no serà capaç, jo no podré, és que jo no sé què, no sé quantos, prova-ho. Un cop ho provis, el primer dia no et sortirà, ja t'ho dic ara, no et sortirà. Però es tracta d'anar-ho practicant, que t'agrada el Muay Thai, això que estàs fent,
0: sí.
1: I estàs evolucionant i veus que cada dia millores una miqueta més. El primer dia que vas anar allà, què?
0: Ridícul, absolut. Sí.
1: Bones!
0: Sí. Hola! Bueno, clar, ridícul.
1: Lo mateix amb la meditació, tia, és pràctica. És pràctica, pràctica i pràctica. I no pensar... És que no hi ha manera de fer-ho malament. És que no existeix la manera de fer-ho malament, perquè al final, imagina que jo ara em poso a meditar, em poso aquí i començo, va, em concentraré amb el meu cos. Passo pels peus i ja començo. Hòstia, que després he d'anar a pillar el metro. Vale, ai, me n'he adonat, vale, torno. Això és la meditació, no és equivocar-se.
0: Ja.
1: És que consisteix en això.
0: Per tant, diries que no es pot fracassar en això de la meditació?
1: No, és impossible fracassar. O sigui, si tu ets constant, sí que pots fracassar si un dia, el primer dia que et poses a meditar, ja dius, mai més torno a fer això, perquè se me n'han anat al meu cap a pensaments inconscients. No, és que això és la meditació, bàsicament. Yeah. Però sí que pot ser que et sembli avorrit, pot ser que no t'agradi. Per això et dic, hi ha moltes altres maneres. Jo allò dels mantres ho faig servir moltíssim. Allò de, per exemple, estic estirada al llit i no tinc son, o no vull pensar en coses negatives... Començo això, a dir oracions, a cantar cançons per dins, per tenir la meva ment com per estar igualment entrenant-la. Ja que no estic fent res, doncs mira, l'entreno un rato. I recordo aquella cançó de Pia Papu.
0: A quin ens havies posat, Estrella? Trucs pels que no saben meditar. Com podem començar amb una persona de zero avui que ens estigui sentint i digui... Acabo de descobrir que el cervell és un múscul que puc entrenar. Anem a entrenar-lo.
1: 100%, és neuroplasticitat pura. Vull dir, es pot engrandir, es pot empetitir, diferents àrees del cervell, es poden activar algunes i les altres no. Llavors, trucos. Jo et diria, pots començar això amb 2 minuts al dia i et recomano que sigui sempre a la mateixa hora. Per exemple, si cada dia agafes el metro per anar a la feina, que siguin d'aquells 2 minuts. Si vols fer-ho abans de dormir, ja et dic, jo ho faig sempre abans de dormir. Ho fas. Que no ho pots fer cada dia perquè te n'has oblidat. No passa res. Pots estar 3 dies sense meditar. I el quart hi tornes. Perquè tenim aquesta obsessió, les persones, en que si no ho fem cada dia no està bé. O que si un dia ens en oblidem ja ho llancem tot per la borda. No. Pots estar 3 setmanes sense meditar i tornar-t'hi a posar.
0: Clar, és que no... I m'ho dic a mi, en realitat, Estrella, que és... Mariona, no sentis culpa si un dia no medites. No passa absolutament res. O sigui, l'últim que ha de ser, per tu, la meditació, és un mal de cap.
1: És que al final, tia, la meditació... Tu pots viure la teva vida sense meditar, ja, vull dir, pots viure la teva vida normal. Si tu vols millorar en el benestar, en la salut mental, en tot el que són els teus pensaments i tal, si vols millorar, fes-ho. És com anar al gim. Si vols, no vagis al gim. Però si tu vols millorar la teva salut corporal... Vés-hi, saps què vull dir? Però que no passa res per no fer-ho. Llavors, a part de tenir rutina i començar petit, jo vaig començar amb meditacions guiades. Poses el YouTube?
0: Això t'anava a dir. Un bàsic.
1: I a mi, ja et dic, m'agraden molt les visualitzacions. I, per exemple, depèn del que tu et motivi. Jo posava, rotllo, visualització per a l'èxit. Visualització per al dolor de cabeza. Coses així, saps? I llavors tu et poses allà, estirada al llit, comences a escoltar i pot ser que al cap de 3 minuts ja t'estiguis dormint. Estiguis desconnectant, te n'hagis anat de la meditació a un altre lloc, però tu ja ho estàs intentant i ja estàs posant una mica la teva ment a treballar. I res, l'altra forma més fàcil seria la respiració. O gent que és molt moguda i tal, mentre facis esport, està concentrada amb els músculs que estàs fent servir, si vas a l'aire lliure, està concentrada amb l'ambient, fixar-te en cosetes. El típic mindfulness, que és, per exemple, jo ara estic notant que estic agafant aquest micro, el tacte que té, t'estic mirant a tu de manera conscient, estic assentada amb les cames creuades... I tot això el que fa, la gran potència de la meditació, és que, com que jo em coneixo tant i com que jo sé tant les meves reaccions corporals i mentals, em serveix per la gestió emocional si, per exemple, jo noto que m'estic emprenyant, jo ja ho estic veient que m'estic emprenyant i sóc capaç de reaccionar diferent.
0: Uh-huh.
1: Vale? Puc com afluixar-ho. Perquè si no, pum, pum, pum, ja hi sóc. Ja estic cridant o el que sigui.
0: Ja, yeah. Pues si notes que t'està venint, ja pots rebaixar-ho. Doncs moltes gràcies, Estrella. Jo em proposaré començar a meditar. No grans coses, perquè no puc, perquè he de començar. Llavors no puc començar fent 10 minuts.
1: Pues que és la teva vida, fes el que vulguis.
0: Clar, l'Estrella, mira, medita si vols i si no vols no medites.
1: I si no vols no, serà molt beneficiós per tu. Redueix l'estrès, redueix l'ansietat, millora la concentració, millora la memòria, els processos mentals i redueix la irritabilitat.
0: I et desconnecta d'això, nenes, de les pantalles.
1: Vivim sobreestimulats, és molt heavy.
0: Que necessitem posar la ment una estoneta en mode avió. Doncs, Estrella, punxaré una cançó de la Wineta per demostrar que fins i tot els artistes i les artistes així més mogudes tenen balades i cançons introspectives, perquè totes, absolutament totes, necessitem moments de pausa. Que sí.

0: Com us deia al principi del programa, tenim amb nosaltres a la Daina Ortiz, a l'altra banda del telèfon, que és la fundadora del projecte Subyoga, que, com us deia, és una iniciativa que combina el ioga, el paddle surf i la connexió amb el medi marí, i que ja fa gairebé una dècada que prova aquesta pràctica a qui vulgui provar-ho, però també doncs, forma instructors i participa en projectes universitaris vinculats a aquest concepte que us deia, que és la salut blava. Com estàs, Daina?
1: Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, fem un viatge cronològic i anem al principi principíssim que és. Tu recordes quan eres petita i ja tenir aquesta relació estreta amb l'aigua i amb el mar, si ja t'agradava com la platja, nedar, univers sirenes?
1: Sí, la veritat és que sí, era pro sirenes i a més doncs la meva mare sempre ha anat al mar i sempre ha anat a la piscina i sempre ella particularment ha tingut molta connexió al mar, ens ha portat molt a la platja i des de petita sí, la veritat és que m'ha agradat molt el mar, però tampoc mai m'havia parat a pensar si realment, bueno, la meva àvia per exemple havia fet aquagym als anys no sé, fa molts anys enrere que tinc llibres i tot, i sí que trobo que hi ha com un vincle aquí curiós, no?, d'aquesta relació de la connexió amb el mar, amb l'aigua, amb el fer ioga, que la meva àvia feia ioga, i bueno, crec que sí, que hi ha algo aquí que porta anys gestants en realitat.
0: En quin moment apareix el ioga? Bueno, ara dius que la teva àvia ja feia el ioga.
1: Sí.
0: Bastant adelantada a la seva època, no? Perquè el ioga pot ser que sigui una disciplina que ara està en auge, però en el moment de la teva àvia...
1: Sí, sí, sí. A ella, als anys 80, ja practicava ioga arrel d'una lesió, però li deien gimnàstica d'esquena.
0: Vale.
1: En els llibres, jo vaig heredar llibres d'ella abans que morís, i són de ioga, parla de moltes coses de ioga, però en canvi les fitxes que els feien l'instructor de ioga que tenia era gimnàstica d'esquena. I, bueno, sí, era com una mica tabú, no? El dir, també la meva família, com no, molt catòlica, molt tal, el meu avi, llavors, bueno, doncs era una mica, sí, la paraula ioga es camuflava una mica.
0: I l'univers pa del surf?
1: Doncs pa del surf jo vaig començar fa molts anys, de molt joveneta, a fer surf en una escola que hi havia aquí a la Barceloneta, i bueno, vaig començar amb el surf, després vaig provar el pa del surf, que era molt més fàcil, es podia fer tot l'any, i bueno, i arrel d'aquí va començar com el pa del surf per mi era... Bueno, i el surf, no? Són com uns minuts o unes hores, el temps que estiguis, que es para tot, no? Com qualsevol persona que fa un esport, per exemple, aquesta sensació d'espai-temps que surts i dius, ostres, ja han passat 3 hores, no tinc gana, no tinc set, no... I així vaig començar.
0: Perquè abans mencionava el tema aquest de la salut blava, que és una cosa que, bueno, que té dades científiques. Per exemple, hi ha un projecte europeu, Blue Health, que bueno, està liderat per diverses universitats i de més, que arriben a la conclusió que les persones que passen més temps en entorns blaus, ja sigui platges, mars, rius, etc., tenen nivells més elevats de benestar psicològic i menys estrès. També va una mica per aquí el teu projecte? No
1: sí.
0: Tant això que deies,
1: sí, sí.
0: No? El ioga aquest de mal d'esquena de la teva àvia, però el teu ioga també té una part com conscient, espiritual, de l'ànima,
1: sí, sí.
0: Una mica...
1: Totalment, sí, sí. O sigui, nosaltres potser vam començar com amb una mirada més esportiva, no? Potser perquè era, bueno, com jo en aquell moment veia que la gent era el que la treia i dic, ja, però és que ho estem enfocant en una part més esportiva, però veig que la gent el que enguanya, no? A l'acabar una classe, el feedback que et donen és un altre, no? És aquesta sensació de relaxació, aquesta sensació de pau, i després vam anar introduint, doncs, com de manera camuflada també, les meditacions de pròpiament del ioga, amb mantres i de més, i la veritat és que sí, és com si pugéssim un volum, no? A tot el que fem en ioga, li pugéssim una intensitat i el mar ens dona tot aquest benefici que per mi ho multiplica tot, i és el que tu dius, no? Que ara doncs, hi ha molts projectes de salut blava, hi ha un que es lidera des de la UB, des del postgrau aquest que fem de salut blava, que es diu Sea Health també, que són uns anys on es faran estudis científics sobre el benefici de les pràctiques de salut blava, i la veritat és que bueno, hem fet algun grup pilot i de més, i bueno, és una mica, jo faig el símil molt dels banys de bosc, que està més estudiat al Japó, hi ha molta més ciència i de més, doncs és aquesta vessant enfocada ara mateix amb la salut blava. Però sí, nosaltres personalment no separem mai com la filosofia del ioga amb les classes de subyoga, no? No és purament anar a fer exercitar el cos, sinó que té tota una transcendència més profunda de la connexió amb l'entorn, amb el medi, bueno, amb la respiració, amb les meditacions que fem i de més.
0: Quins diries, Daina, que són els canvis com més... no sé si els més importants o els més comuns que et comuniquin gent que hagi format part d'alguna classe de subyoga?
1: La relaxació. la relaxació pel que sigui, no? Perquè vens amb la ment molt agitada o perquè normalment tens ansietat o tens estrès o el que sigui, però tothom et diu la sensació de relax després d'una classe, no? Inclús gent que practica ioga i diu, ostres, que una sala... a mi em costa molt relaxar-me, no? O faig la relaxació que tothom diu, Savasana és la part més difícil, no? Perquè és d'abandonar-te realment i entregar-te a la relaxació. I diu, en canvi, el mar, doncs amb el moviment de l'aigua, el so de l'entorn, les onadetes que van xocant, o encara que no hi hagi onada, simplement els petits tocs de l'aigua a la taula, doncs tot això, i també està en un entorn natural, que al final el nostre sistema nerviós, quan ens apropem a qualsevol medi natural, relaxa, baixa revolució, doncs tot això afavoreix a aquesta relaxació i òbviament doncs això, no? Baixem freqüència cardíaca, la respiració relaxa, el sistema nerviós s'afluixa i bueno, doncs en resum el titular seria la relaxació.
0: Clar, aquí em sorgeix una veu que abans heu parlàvem, que és la veu de les excuses per no fer coses per primera vegada, que és, home, si el ioga ja deu ser complicat, a sobre fer-lo en una taula de paddle surf. Com afrontes les primeres vegades, Daina, i com... És a dir, hem de tenir por a provar el subyoga per primera vegada? Farem el ridícul?
1: No, i a més, el ioga també, no, ens han venut ara, en aquest segle XXI, tota la història i parafernàlia a través de marques i de màrqueting i de més, de que és ser elàstic, ser flexible, tenir molta força, ser capaç de fer postures invertides impossibles, bla, bla, bla. El ioga, si tornem als orígens, no té res a veure amb això. El ioga és una pràctica que el que vol és que tu puguis dialogar amb la teva pròpia ment i és una forma d'autoconeixement a través de la respiració, del moviment del cos, però les postures de ioga que nosaltres utilitzem són, pues això, no? El que volem és calmar el sistema nerviós. Per tant, no el posarem en alerta a fer postures impossibles ni de més. Òbviament, sempre donem variacions per tothom, perquè hi ha gent que porta doncs, 7 anys practicant amb nosaltres, però totes les postures són aptes per tots els practicants. A més, a Barcelona estem en una ubicació davant de l'Hotel Vela que està rodejat per espigons, per tant, és un entorn perfecte perquè el mar normalment està tranquil. Òbviament, també, la gent no és el mateix a l'estiu, no? Que tenim una mica més, dius, bueno, si caic a l'aigua no passa res, que a l'hivern, yeah, que també fem classes, però la gent ja va amb el neoprè, llavors ja no arrisques tant. Però no, la veritat és que les pràctiques són, i per totes les edats també, això és una altra cosa, no? Que a vegades doncs, persones de 60, no? És que jo ja, això ja... No, ara, encara més, no? O sigui, no és tard, si pots caminar, si pots aguantar-te més o menys de peu, no hi ha cap problema. I si fos d'algun col·lectiu que necessita una adaptació, les fem, perquè també hem col·laborat amb empreses que, bueno, doncs això, no? Que propicien aquesta inserció a gent, doncs potser amb mobilitat reduïda o el que sigui, i s'adapta a la classe perfectament, o sigui, que no sigui un impediment el veure-ho impossible des de fora, no?
0: Mm-hmm. Que guai, perquè a mi una cosa que em preocupa del ioga és que jo crec que una mica arran del que parlaves, no? I també ho hem xerrat durant el programa, el fet aquest de l'obsessió com per fer-ho tot, de fer-ho tot perfecte, i a nivell de salut mental també és una responsabilitat molt gran, no? Com haver de ser bona en tot, i crec que amb el ioga s'ha generat com un imaginari de com és el bon ioga, quan el ioga i la meditació no hauria d'haver com una única bona manera de meditar.
1: No, totalment, igual que les postures, no? O sigui, mira, amb el ioga, per exemple, hi ha un Yoga Sutra Patanjali, que és un text així sagrat del ioga, que diu que ioga és igual a Yoga Chitta Vritti Niroda, que la traducció literal, més o menys, podríem dir que és el ioga és el cessament o l'aquietament de les fluctuacions de la ment. Mm-hmm. I els escrits que tenim antics, no, hi ha molt poques postures, 6-12 postures, com a molt. Ha sigut el ioga modern, doncs, que no, pues han vist que això ha funcionat i s'han creat totes aquestes disciplines molt més físiques. Que no dic que no, que també hi ha dies de tot, eh? Un dia necessites exaurir el cos al màxim i te'n vas al gimnàs o te'n vas a fer un vinyasa o un power o el que sigui, no? Però al final la meditació i el ioga el que volen és això, o sigui, aquietar la teva ment. Si et serveix a través de cantar mantres, si et serveix a través de pintar, si et serveix a través de l'observació, o sigui, no, com tu dius, no hi ha una única manera. I al final l'objectiu que volem és aquest, no? És cadascú que trobi la seva eina. Per això, si a tot va bé el mar, no? Doncs fantàstic. No és, no, això no és ioga perquè ja l'entorn... Bueno, si la base és la mateixa, exactament, és ioga. Igual que fer surf. O sigui, jo he conegut molta gent fent surf que em diuen si la millor meditació és aquesta, no? O sigui, cadascú troba
0: part,
1: la seva...
0: A mi crec que el teu projecte m'ajuda a verbalitzar que sóc més de mar que de muntanya, perquè sembla com que la gent de muntanya... com que siguin com gent més espiritualment superior i penso, pues a mi el mar em connecta molt més a mi mateixa que a la muntanya. Sí. T'anava a preguntar, Daina, per anar acabant.
1: Sí.
0: Per la gent que li estigui interessant el programa, què trobarà si ve a provar una primera sessió de subyoga i que tingui el pensament aquest de crec que això m'interessa però no he fet mai ni ioga ni paddle surf i em fa por absoluta presentar-me allà i dir, Daina, que vull provar-ho.
1: Doncs sí, doncs mira, qualsevol persona que pugui estar interessada, no? Que et pica una mica el cuquet i no t'animes a fer-ho, primer, que molta gent també no ve moltes vegades per no venir sol i no passa res perquè la gran majoria de gent ve sola, això, que ens animem a fer coses soles també, no? Sense aquesta cosa de venir amb algú. I després sempre es creen grupets molt macos, la veritat, i després doncs això, el tema de venir tranquil·la, que no, simplement és la diferència del medi, no? Estem acostumats a estar al terra, teniu tot controlat, tot sòlid, i vas a l'aigua on t'has d'adaptar més al mar que no pas a tu mateixa, no? I són al principi bastants inputs, però les classes són sempre absolutament aptes per tots els nivells, i de fet, jo recomanaria, si algú té ganes de... te li pica la curiositat de venir ara, temporada baixa, no a l'estiu sinó ara, per mi és el millor, primavera, hivern, tardor, perquè la platja està molt més tranquil·la, el mar està més tranquil, l'entorn també no hi ha tanta gent al voltant, pots estar més centrada en el teu, i a la platja, doncs Barcelona, la veritat és que fem moltes classes però també hi ha molta gent, no? Llavors jo crec que temporada baixa també és un bon moment per això, el mar està increïblement net, l'entorn és perfecte, i sobretot això, venir sense expectatives, o sigui, si pots respirar, pots fer subyoga, i sobretot això, que sempre adaptem a tots els nivells, i segur, segur, segur que no els hi sorprendrà el bé que se'ls hi donarà amb aquesta por, aquesta intríngulis, no?, que puguem tenir quan ens parlen de subyoga, de combinar un paddle surf i el ioga.
0: Quanta estona dura, més o menys, una sessió?
1: Una hora és la classe, però bueno, has de comptar una miqueta abans, doncs, per arribar a canviar-te tranquil·lament i després doncs, per recollir. Jo, sobretot, si és la primera vegada, també perquè jo sóc així, però a mi m'ajuda, doncs, no arribar amb les presses, corrents, no trobo el lloc, no? Com, si vens tranquil·lament, 15 minuts abans, et canvies, i, no? Com que tu també et vagis situant en l'entorn i et vagis familiaritzant, i això també t'ajudarà a anar més tranquil o tranquil·la i disfrutar de l'experiència millor. Mm.
0: I encara que cadascú tindrà com una experiència superpersonal i intransferible, a tu com a Daina, com a líder impulsora del projecte, què t'agradaria que la gent s'emportés després d'aquesta hora sobre l'aigua?
1: Doncs aquesta connexió amb el mar, aquesta sensació de que formes part d'algú més que no pas el teu microsistema i el teu micromón. I torno al mateix, em repeteixo, però aquesta relaxació, jo vaig començar amb el subyoga per problemes d'ansietat, depressió, no? És com quan et passen coses així fortes a la teva vida, jo molta teràpia, molt de tot, però a l'estar a l'entorn amb el mar i aire lliure, natura, sobretot també aquest punt de descontrol de la ment, no? D'estar sobre l'aigua, d'haver-me d'adaptar al medi, que el medi no s'adapta a mi, doncs tot això a mi em va anar com descol·locant el cap i va ser com, uau, aquí és com que afluixo i el control també de forma automàtica desapareix, no? I jo crec que això, com tenir aquesta sensació d'acollida, de relax, de poder deixar anar.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Daina. Em remeto a una cosa que hem parlat al principi del programa amb l'Estrella d'Orca, que és psicòloga, que crec que necessitem de tant en quant desconnectar i deixar de voler tenir tot sota el nostre control, i crec que el mar és un molt bon lloc per dir aquí puc deixar-me anar i que les coses passin. Daina, si la gent vol venir, que us segueixi a xarxes socials?
1: Sí, perfecte. Subyoga.cat a l'Instagram, la web és exactament igual, subyoga.cat també, allà poden veure tota la informació i ens poden trobar.
0: Perfecte, doncs a veure si la gent s'anima a provar aquesta experiència. Daina, moltíssimes gràcies.
1: Vale, a tu, que vagi molt bé.
2: A la punta de les cames hi tinc dos pèls.
0: Doncs gatetes, fins aquí la xerradeta d'avui sobre ioga i meditació, mirar cap endins i tots aquests espais que necessitem d'autocures. Com us deia, tanquem el programa amb un artista que també parla de mirar cap endins o bé ens convida a fer-ho, i us deixo amb Gavina MP3 amb aquest Sota el cel, i nosaltres ens sentim la setmana vinent, els diumenges, com sempre. Bona nit!

0: Escoltes ICAT. Generació digital.
1: El Saga Barcelona Game Fest se celebrarà d'aquí dues setmanes i Generació Digital hi tindrà protagonisme. El dissabte 10 d'octubre a les 12 del migdia a l'espai principal tindrà lloc una xerrada i la xerrada es dirà Generació Digital 25 anys jugant a les zones de ràdio. Un títol on, a banda del nom del programa, també havia d'haver-hi el de la ràdio. La ràdio, que viu un moment estrany en què les xarxes i les càmeres sembla que defineixin novament un llenguatge que està creat des de fa 100 anys. L'Elisabet Sánchez i un servidor parlarem d'aquests 25 anys i, sobretot, escoltarem la veu de les persones protagonistes que han format part d'aquesta família i que, doncs, es passaran per l'esdeveniment. Repetim, serà dissabte dia 10 d'octubre a les 12 del migdia al Saga Barcelona Game Fest.
0: Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez, Albert García, Víctor Mame.
1: I també moltíssimes gràcies al Dani Jiménez per tenir cura de la part tècnica. Espero que estigueu bé, què tal? Bona tarda.
2: Molt bé, bona tarda. Bé,
3: bones.
1: Tot bé, en general?
3: Tot bé.
4: Sí.
1: Molt bé, ens agradaria molt que assistíssiu, Albert i Francesc, a primera fila del dia 11.
3: Allà hi serem,
1: sí?
3: Segur.
1: Sí, val. Penseu que tindreu moments amb el micròfon...
2: De protagonisme.
1: Sí, eh?
3: Podem agafar i podem dir no, jo ho recordo diferent. Ara escoltareu la meva veritat.
1: Sí, exacte.
5: Ja m'estic veient que em posareu l'àudio de quan tenia 18 anys.
1: No ho crec.
5: He vingut aquí a parlar de Castlevania.
1: De fet, tindrem només 50 minuts. Haurem d'explicar moltes coses.
2: Moltes.
1: A veure, aquí és 25 anècdotes, 25 anys. No crec que arribem a tantes, perquè...
2: Perquè...
1: Dos minuts a cada és que no arribarem.
2: És que hi ha moltes coses a explicar en
1: moltes,
2: tants anys, eh?
1: Però jo crec que algunes que sí que hem explicat moltes vegades, sí que hem de tornar un altre cop a reviure-les. Perquè...
5: Home, 25 anys,
1: 25
5: molta
1: anys.
5: Cosa a explicar.
1: Sí. Ja anirem a explicar la setmana vinent qui vindrà, i sobretot, oients, veniu aquell dia, aquest nou esdeveniment, que de fet començarà en aquest nou format d'aquí dues setmanes, el Saga Barcelona Game Fest, i a les 12 de dissabte estarem fent aquesta xerrada, i després ens podrem saludar i adreçar, si vosaltres ho voleu.
5: Poca broma, que el Generació Digital està molt destacat a la nota de premsa de l'esdeveniment.
1: Sí, mira, no vaig poder anar a la roda de premsa perquè em va enganxar amb reunions aquí, i vaig veure que el resum de la nota de premsa ho posava.
5: Com una cosa destacada.
1: És que en el fons és destacada.
5: Bueno, i tant.
1: Sí, a més he vist ja que ens han posat no sé com es diu això, a la graella, i hi ha xerrades molt interessants, no només la nostra, sinó que també podeu fer una ullada. Després farem una mica de repàs de tot el que s'ha dit, de qui vindrà, i algunes sorpreses encara estan per veure. Ja veurem com va, però això, s'han unit tots per fer un esdeveniment. No sé si era el procés normal de molts esdeveniments repartits perquè siguin una mica més, sigui una mica més fort, no?
5: A veure, com a mínim aconseguiran tenir més potència, un espai més gran, realment que puguin aplegar més gent, que sigui més atractiu, perquè sí. Tocarà molts pals.
1: Sí,
5: no? Qui vulgui retro, qui vulgui indie, qui vulgui jocs en català.
1: Molt bé.
5: També hi haurà Nintendo, així que...
1: Sí, exacte, Nintendo, que hi posarà molts jocs i molts punts també per jugar i per descarregar. Nintendo, que sempre ha estat una mica al costat de Catalunya, en aquest sentit, i que està molt bé també que tingui aquesta presència. Ja anirem parlant, perquè segur que

0: ideada per el Gunpei Yokoi. De què va aquest joc? Doncs és, has de mantenir unes pilotes a l'aire movent les mans del personatge, que és una mecànica doncs, molt simple, però d'aquelles addictives.
1: Molt senzilla, perquè en el fons controles els dos braços i dos mans, no? I vas movent.
0: Sí, sí, sí. El 2010 a Nintendo en va publicar una segona edició commemorativa, gairebé idèntica a l'original, distribuïda principalment a través del Club Nintendo.
1: Que de fet és aquesta que tenim aquí, i que la diferència és que és una mica més petita. De fet, si l'obrim i la veiem, és més petita que l'original. Que és ben curiós, que jo penso, per què no la veu fer igual de gran, saps? Vull dir, no ho sé.
2: Bueno, té un aspecte molt cuqui, així, sí. Petitoneta, i no t'estranyi que també sigui per evitar que després algú les fes passar per originals.
1: Segurament, pot
3: Vols
1: ser.
3: Dir que és més petita?
1: Sí,
2: sí, sí, sí, sí,
1: sí, sí, clarament.
0: Jo en tenia una molt similar, una mica més gran, que va ser el primer Mario, el vaig jugar aquí,
1: sí,
0: jo,
1: sí,
0: amb
1: sí,
0: una
1: sí,
0: maquineta d'aquestes.
1: N'hi havia un que era doble, i també és diferent de l'original, a banda de la seva grandària, i és que no té una cosa que era molt important.
2: La
1: que
2: puteta
1: era
2: metàl·lica.
1: La puteta metàl·lica que tenia a la part de baix, per tu posar-ho, perquè el més important era posar-ho a la teva tauleta de nit i tenia també alarma i rellotge.
0: Sí, sí.
2: I hi havia aquells dos foradets que eren pel bolígraf. Que eren aquells dos foradets
1: sí,
2: metàl·lics
1: sí, sí,
2: que,
1: sí,
2: per
1: sí.
2: fer el reset, ho havies de fer amb el llapis, que era una cosa fantàstica.
0: Sí, sí. Sí.
1: Era molt xulo. Jo recordo haver-ho vist per primera vegada un amic de l'escola que es deia Díaz, el Díaz, que feien la broma en aquella època, li diem Díaz, Semanas, saps allò? Que abans de dia ho recordo, sí. Ho recordava, dic, com som els nens, i la vaig veure que estava jugant i dic, però, i era el Manhole, i dic, però què és això? Quina barbaritat, saps? Era la primera vegada que veia una cosa d'aquest tipus.
3: Van existir de molts models aquestes d'una sola pantalla, però hi havia les de dues pantalles,
1: sí.
3: Unes que traies uns comandaments dels costats...
1: Sí,
2: aquestes també eren de la saga Game & Watch, que hi havia una de hockey, i una...
3: El Donkey Kong també estava així en aquest format.
1: Sí, sí, sí. La Eli ha dit clarament que va tenir. Tu, sí. Francesc, també?
2: Sí, sí.
1: I tu també, Albert, sí. Originalment,
3: Sí, vaig començar amb la Zelda, jo.
1: Zelda, home!
3: El meu primer Zelda va ser de Game & Watch, va ser maquineta.
1: La continues conservant?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé. Eli, tu has dit...
0: Jo recordo un primer Mario que ja no era ni meva, era heretada del meu tiet, que té 9 anys. Sí, i s'obria.
3: Com un llibre.
0: I s'obria com un llibre.
1: Era taronja o verda?
0: No, era granate, si no m'equivoco. Era granate. I després n'havia tingut d'altres que no eren de Nintendo, eren les típiques marionetes...
1: Sí, perquè després tothom es va apuntar.
0: De Corolinchis, que ja en tenia una groga, i era el dinosaure, no sé què, n'hi havia moltes.
1: De fet, hi ha Casios, bé, hi ha...
0: Sí,
2: gairebé moltes d'aquestes.
1: Moltes.
2: Em van tenir. Jo tenia la que més recordo amb més carinyo, que aquesta encara la tinc, és una de Disney, de Game & Watch, sí. Doble, amb el Mario i el Mickey apagant una edifici
1: sí,
2: amb flames.
1: Sí, és veritat.
2: I aquella li tinc un gran apreci.
1: Molt bé. De fet, quan tu vols comprar-ne una de segona mà, sempre demanes la fotografia de que s'apremin tots els botons per veure si tot el que s'ha de veure es veu. En aquest sentit.
2: És una llàstima perquè el col·leccionisme d'aquestes màquines per les pantalles LCD moltes vegades, un dia la veuràs obrir el calaix, que l'hauràs tingut perfecta, però sí, trobaràs aquella taca de...
0: Sí,
2: l'LCD que s'ha...
0: Sí.
2: Bueno.
3: Però té fàcil arreglo, eh?
2: Sí?
3: Això sí.
2: Vaja.
3: Hi ha altres coses, altres màquines que són més complicades, però això de la pantalla sí que es passa sempre i ho pots reparar.
0: Doncs
2: mira, jo sabia que es podia arreglar, perquè...
0: No haver-ne guardat... O sigui, en aquell moment, si algú m'hagués dit que avui estaria parlant d'això, me les hagués guardat seguríssim, però han desaparegut.
1: Sí, sí, de casa teva,
0: De casa meva, clar, no, segurament van acabar a la brossa,
1: segurament.
0: No ho recordo.
1: Ara recordo també, primer, estem escoltant el so del vol, que era tal qual.
0: Tal qual.
1: Sí, sí. I després estic recordant aquest joc que han fet, aquest estudi català, que va fer el Narita Boy, i tal, que han fet un que realment recrea una aventura que sembla que s'estigui jugant amb aquesta pantalla.
2: A mi m'ha fet molta gràcia que això, que ara ja ha arribat el moment que algú hagi dit, saps què fa? Sí. Saps què no hem reivindicat encara, després del pixel art i els 8-bits i d'allò? Les Game & Watch.
1: Totalment.
2: I aquesta aventura d'estètica, amb aquest fons que sembla doncs, les pantalles i la CD, però que té tots els moviments d'un joc modern, no? Però fet amb aquest esperit, a mi m'ha encantat com a idea i com a concepte.
1: I també he de dir una altra cosa, que per molt que Nintendo, la seva botiga, puguis comprar i jugar aquestes màquines, no són el mateix. Jo penso que ha estat sempre molt mala idea per part de Nintendo de fer aquests jocs a través de la botiga i que els hagis de pagar a sobre.
3: Sobre el joc aquest dels creadors del Narita Boy, per si algú vol buscar Steam,
1: es diu
3: Future Night, Future Night, tal com parlàvem als 90, Future Night, i de l'estudi Cobalt teniu a Steam i és una meravella.
1: Absolutament. Molt bé, doncs una altra sorpresa que ens ha donat aquest fantàstic cofre.
4: Generació Digital, amb Albert Murillo.

0: Benvinguts al Generació Digital. Aquesta és l'edició número 1151. En el programa d'avui escoltarem molt atentament l'Albert García, que tenim a la taula, diu, sense jet lag, però, el veiem molt bé, ha vingut del Japó. També sabrem quina ha estat l'experiència de Francesc Xavier Blasco amb el darrer títol de Splatoon i tindrem temps d'escoltar música i també les paraules de Luis Schinyuden sobre el videojoc que ha recuperat i que presentarà el Sega Game Fest, el Gaudí i el Vent de Barcelona. Això és el Generació Digital, el programa de videojocs de la Ràdio Pública.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT. Per cert, repetim el que vam dir la setmana passada. En aquest 11 d'octubre, a les 12, que ara ja sabem l'hora, aquest esdeveniment de videojocs que es farà en aquesta ocasió a la Fira Montjuïc.
7: No aneu a Hospitalet,
0: per favor.
7: A la Farga.
0: Exacte, allà no ho faran. Doncs el que farem serà escoltar un jingle, el tercer, que mai hem escoltat per antena, que l'ha fet el Xavi Serrano, que és el separador de Generació Digital dels 25 anys. Que sapigueu que farem un petit concurs amb aquesta sintonia i que portarem 10 còpies, em sembla que seran 10, d'un mini-CD, on estaran enregistrats algun dels indicatius nous i algun vell del Generació Digital. Serà un article de col·leccionisme d'aquí uns anys.
8: Total.
0: Sí, absolutament. I que, si veniu i esteu fins al final de la xerrada, farem algun invent, no sé, hi haurem de fer alguna cosa.
9: Ja
0: veurem el què, per regalar-ho a algun dels nostres oients. Per cert, alguna cosa que tu, ja ho sé, Albert, que vens d'un viatge, però alguna cosa que hagueu llegit, jugat o vist aquests dies i que tingueu ganes de recomanar als nostres oients, Eli?
9: Mira, jo t'anava a dir, no m'ha donat temps de jugar i de fer de llegir ni de veure res aquests dies, però ara amb el jingle del Xavi Serrano, sí, m'ha recordat que sí. De fet, no és jugar, però he estat tocant un Casio que em van regalar pel meu aniversari. Un Casio gran.
0: No és el Casio Tony, és una mica més gran.
9: És una miqueta més gran. Sí. El tenia allà aparcat perquè no tinc temps, però cada vespre m'he posat una mica, que de fet he recuperat sons també de fa molts anys, que de fet fa molts anys feia música, ho vaig deixar, i ara, doncs, mira, m'ha agafat un altre cop. I ho recomano molt.
0: Sí?
9: Recomano molt guardar-se 10 minuts al dia, si t'agrada la música, per provar coses, mirar d'intentar repetir cançons que coneixes, etc.
0: Esteu d'acord de dir-li a la Eli que a l'últim programa que fem a la temporada, que és aquell en públic, home, que ens facis una petita... No, però
9: si
0: petita...
9: Arribo, sabem,
7: No, sí, molt a favor. No en sé de tocar.
9: Però diré una cosa, tinc una cosa que és veritat, que a mi em dius una cançó i la trec, eh?
0: Què dius ara?
9: Però no sé tocar dos mans, jo.
7: No.
9: Sí, a mi em dius una cançó i te la trec.
0: Això sí. Doncs perfecte.
9: Sí que
10: tens molts mesos i tens molt temps per fer-ho.
9: Bueno,
0: una peça
7: un duet. Un duet amb Víctor Mames.
9: No em penses de tant ridícul. L'últim dia de la temporada. Això sí que m'atreveixo.
0: Aquesta era la demo del Casio Tony.
9: Sí.
0: Que no l'he escoltat vegades de petit, això.
9: Sí.
0: Això forma part d'una generació, eh?
7: Sí.
0: Oients joves, ens heu d'entendre que estiguem emocionats.
9: Apuntat, no?
0: Estem contents per això, i és veritat que tens raó, que és molt recomanable, doncs, i això també l'Albert de tant en tant ho fa, tu t'agrada també jugar i tocar.
10: Costa trobar el temps, però sí.
0: Molt bé. Francesc?
7: Doncs mira, una de les coses que jo sí que he estat jugant aquest estiu és un videojoc curiós, és d'aquests de que simula, ara n'hi ha bastants, que simulen que arregles coses, que simulen coses analògiques, que simulen el funcionament de coses d'una manera molt analògica, no? I he estat jugant a un que es diu Iron Nest, que simula la funció d'una mena de megacanó immens, però en una mena de guerra dins l'estat espanyol, implicat, doncs, del rei Alfons XIII, surten diaris, no és la guerra civil, però és una mena de ruta alternativa, molt o via alternatiu, univers alternatiu, on hi ha una mena doncs, de guerra dins Espanya i tu, gràcies a les tropes reals, doncs, gràcies a la teva acció i al teu Iron Nest, aquest mega canó increïble, doncs això doncs, ho podreu guanyar, no? I de cop i volta et donen indicatius com a 12 quilòmetres, 33 grados des de la manca, objectiu no sé quan, i tu has agafat el mapa, mirar, traçar línies des de diversos punts d'observació, dir, vale, això són 43 grados norte, 28 sud, vinga, va, a la màquina, manivela, 23 graus, 24, quantes cargues de pólvora, doncs ves cap al canó, a l'evasió, i tu doncs a la manivela, tu estàs amb allà el ratolí fent rodonetes, no? Portes la manivela amunt, i llavors, clar, li fots el canyonaco, que és el moment espectacular.
3: I se'n va a Badajoz,
7: no? On tires la d'allò i... I després tens una mena de mapa analògic, allà on hi ha una cosa que es va movent i veus que ha explotat, que no ha explotat i tal, no? Llavors el joc té doncs, diverses coses que pots utilitzar, complements i coses, fotografies aèries, i una avioneta que passa allà, va fent fotos, llavors et treu les fotos i pots veure, no? I bueno, tot arriba per tèlex, una mena de tèlex, i tu estàs allà tancat en aquella mena de búnquer i no surts.
3: Molt bé, com es diu el joc?
7: Allò es diu Iron Nest.
3: Iron Nest, eh?
7: I bueno, és entretingut en aquest sentit.
3: L'ha fet algun estudi espanyol?
7: Doncs no estic segur, jo crec que... No, jo diria que no.
3: Val.
7: Jo diria que no, crec que agafen aquest, bueno, doncs aquest univers doncs basat aquí doncs a Espanya. Clar. Cada cop que acabes l'emissió surten retalls de diari, sí, sí. No sé què, i són curiosos de veure. No n'estaria segur si l'estudis espanyol, jo crec que no, però és aquest el setting, no? I m'ha fet gràcia, perquè no sabia que el setting estava basat en Espanya abans de decidir-me doncs, d'agafar-lo.
3: Molt bé, tu has tingut temps, Albert?
10: Us dic la pel·li que vaig veure a La vida de tornada.
3: Mm-hmm. Sí.
10: Em vaig baixar la pel·lícula que ja l'havia vista, de Perfect Days.
3: Ah, molt bé.
10: Però que és una pel·lícula del Wim Wenders, es va estrenar fa 3 o 4 anys,
3: va ser excel·lent,
10: et va encantar, sí. I passa a Tòquio, uh-huh. I és un home gran, que la seva feina és netejar doncs, lavabos públics, uh-huh. Uns lavabos públics, per ser molt curiosos. I és com
3: que
10: una
3: existeixen,
10: Que existeixen, sí. I és una pel·lícula molt maca, que ja m'havia agradat molt, i com que tornava vaig dir, va, doncs me la poso per l'avió. Uh-huh. Què va passar? No tenia subtítols, de cap mena. Per tant, la tenia en japonès, sense subtítols. La vaig posar i vaig dir, pa'lante.
3: Sí, sí.
10: I perfecte. Sí, tant de bo que has durat 2 hores més.
9: I no l'havies vist mai,
10: Ja l'havia vist. I sabia de què anava, però alguns diàlegs...
3: Clar, normal.
10: Però és una pel·lícula que la podeu veure perfectament
3: japonès,
10: en japonès sense subtítols.
3: De fet, gairebé totes les Wim Wenders... Bé, algunes, perdoneu. Es pot fer, això. Mm,
10: és sí, molt visual.
3: Tokyo Ga també es pot fer, sense subtítols. Me l'acabo de comprar en DVD en alemany i directament me l'escolto en alemany. Sí, sí,
10: sí, sí, directament sí, i sense...
3: I hi ha poca paraula.
10: Sí, i li pots posar tu el sentit i més o menys s'encaixarà, perquè el que es veu és bastant evident.
3: No, i la veritat és que val molt la pena i és una pel·lícula que, bé, pot ser feliç fent qualsevol cosa si t'ho planteges una mica. Vull dir, és molt bonica. Molt bé, doncs som al Generació Digital.

0: Ai, la calor d'aquests dies no fa més que recordar-nos que a prop que tenim encara les vacances d'estiu. És tancar els ulls i tornar a sentir les onades, la platja, els refrescos en una terrassa i les tapes de calamars.
1: Compte, Albert, que els calamars s'han compartit en tot un emblema per Nintendo. D'ençà del 2015 i per la Wii U, la saga Splatoon ja és una de les preferides dels fans de Nintendo, que ha aconseguit portar al seu terreny d'entreteniment familiar el que en realitat són enfrontaments acarnissats entre dos equips letals. Tot a base de tinta i calamars, clar.
2: I aquest estiu, per mantenir-vos refrescats, la Switch 2 ha rebut un spin-off de la saga principal que s'allunya dels enfrontaments online per portar-nos l'experiència d'un jugador amb Splatoon Riders.
0: I escolta'm, en què es diferencia Splatoon Riders dels jocs de la saga principal?
2: Doncs mira, és una experiència d'un jugador offline i en solitari. Uh-huh. A diferència dels enfrontaments, doncs, totalment online, entre dos equips que intenten arrabassar més territori que l'altre amb un temps delimitat. Aquí, en canvi, ets un sol jugador que has de complir diverses missions. Us en recordeu quan en els jocs de la saga normal d'Splatoon hi havia en aquell carreró, aquella tapa de claveguera, un d'allò on hi havia el capitán Gibbon, líder del comandament Brànquies, i us encarregava una sèrie de missions personals? Doncs és una miqueta això. Aquestes missions d'exploració i en aquest joc, en Splatoon Riders, totes les teves missions són d'exploració i recerca de botins, no? El que ara se'n diuen loot, no? És el botí, per anar ampliant el mapa i explorar nous espais d'aquesta illa on estàs atrapat, que és l'illa Spiralita. Uh-huh. Amb els materials que recolliu podeu personalitzar el vostre personatge, les armes, modificar les coses que serà interessant a partir de certs nivells i amb segons quins enemics us hagueu d'enfrontar. Les podreu fer més potents i ampliar també la base que heu construït en aquesta illa. Els enemics són una miqueta els ja coneguts salmònids de totes les varietats possibles agudes i per haver, però aquí, a més, els trobem en gran quantitat. Mentre que en aquestes missions d'un jugador de la saga Splatoon normal, moltes vegades havies d'anar per plataformes, saltant plataformes i completar el recorregut, i tenies uns enemics molt ben col·locats, aquí no, aquí et poden sortir a xolón, per tot arreu, per la dreta, per l'esquerra, pots acabar ben rodejat, cosa que et farà tenir sempre ben previst quines armes portes, quins complements o extras portes amb tu, els ajuts que et poden fer els teus companys, i també tindràs l'ajut d'un exobot, un robot que trobeu en aquella illa i que arregleu i que us ajuda a trobar i a detectar coses i que, a més, serà necessari perquè us ajudi a saltar i arribar a plataformes més altes o trencar els cristalls.
0: Segur que els nostres oients, perquè no havies acabat, oi? Sí, els nostres oients es deuen estar preguntant el control, perquè aquí és capdalt. Ha canviat molt o la gent que hi jugui dirà, és això?
2: El control és com el de sempre, per tant, si sou aficionats ja a la saga Splatoon, el teniu ben dominat. Córrer, saltar, girar i apuntar, moltes vegades fent servir també el moviment giroscòpic del propi comandament o de la consola, i totes les combinacions entre salt, capbussar-se en la tinta per recargar, per passar entre reixes, etc. És veritat que funciona molt bé tant els comandaments enganxats a la consola com en el mode de televisió. Com us deia, el giroscopi també funciona i la veritat és que funciona de forma molt bona, tant amb el comandament Pro com amb el... si estàs enganxat a la Switch 2.
3: Per mi la clau de Splatoon i d'aquesta entrega en particular i de totes és que segueix sent molt gustós a l'hora de jugar.
0: Sí.
3: Disparar la pintura és molt divertit.
0: És que, de fet,
3: divertit.
0: Perdona, el Dani, pots pujar una mica? És que...
3: I veure com es va omplint l'escenari de la pintura teva, de poc a poc, no? Perquè és un enfrontament de pintures, no? El que comentàvem, no? Els dolents tenen com una pintura bruta i tu tens una pintura d'un altre color.
2: Aquí, òbviament, no hi ha això de lluitar per pintar més territori que l'altre, però ells també tenen la seva pintura, que t'entorpeix el pas, et fa anar més lent, ells van més ràpid, llavors tu has de pintar una miqueta sobre la teva per poder passar, com si vols nedar en vertical per algun objecte, primer has de pintar. Tens algunes armes que venen derivades de l'Splatoon normal, com, per exemple, el que seria el seu rifle de franctirador, el tiratintes, aquí és molt menys útil perquè aquí realment és una mena de Doom. Clar. Més aviat, aquí no vas de dir no, nosaltres sou tankers, jo em quedo allà dalt i de precisió i vaig disparar. No. Aquí ets tu sol contra una horda, aquí necessites més potència.
3: Hi ha moments que la pantalla s'omple d'enemics que dius, com la Switch aguanta això? Perquè desenes d'enemics disparant-te i tu i no sé, jo aquest va ser un dels jocs que vaig jugar a l'avió.
2: Doncs més a més, parlant del tipus de control, no té mode ratolí, cosa que sent de la Switch 2 pensaves que potser hi tindria. La veritat és que no té mode ratolí.
1: ara el que deia l'Albert, em sona que és molt difícil perquè si surten tants enemics, no? O potser és complicat només pels que no hem jugat a l'Splatoon?
2: La veritat és que no. És un joc que té tres seleccions de dificultats i el joc no sembla mai inassumible per molts enemics que tingueu, eh? És veritat que ja tingui duricis els dits de portar inklings, doncs se sentirà molt còmode, però els nivells inicials serveixen precisament perquè tothom agafi una miqueta el ritme amb el moviment, amb l'entorn i amb totes les opcions del joc. Com deia l'Albert, i té molta raó, hi ha moments ultrasbojarrats en què molts personatges omplen la pantalla i podem arribar... Pots arribar una miqueta a desubicar-te, eh? Però són moments bastant puntuals. La veritat és que és un joc que proposa un repte tant per a novells com a calamars experimentats. De fet, pot passar que un cop avancis en el joc que et comencis a estar trobant una miqueta repetitiu, perquè, clar, l'exploració constant, reculls, algunes fases de allò que es diu farmejar, hauràs d'anar buscant, vinga, va, perquè necessito més cristalls o més ous salmònics per aconseguir aquest objecte per a la següent missió, per millorar una miqueta la illa. És veritat que en certs moments pot ser que se't faci una miqueta repetitiu, però hi ha eleccions en quant al game design que estan pensades per diversificar una miqueta, eh? Ja sigui perquè un cop acabat certs nivells, doncs desbloqueixes el modo picante, eh? El mode picant, que és una miqueta més complicat i més difícil, però que també dona més recompenses, com perquè hi ha nivells que no tenen sempre el mateix objectiu. Alguns són contrarrellotges per obtenir X ous de salmònit, doncs en temps determinat, nivells de recol·lecció de cristalls, temples que amaguen d'una doncs, sèrie doncs, de trencaclosques que has de resoldre una miqueta amb les teves opcions, o nivells que porten a combats contra els enemics finals de fase.
0: Per cert, parlant de dificultat, a l'inici has comentat que era una experiència per un sol jugador, però si ho necessites, també pots demanar ajuda, no?
2: La veritat és que sí, sí, és d'un jugador, però hi ha una mena de mode multijugador que m'ha semblat molt interessant. I és que si algun nivell se't resisteix, pots, no ho sé, llançar la tinta senyal o alguna cosa així, i pots reclutar persones online que vindran, fins a tres persones més, que vindran a ajudar-te a superar aquell nivell. De la mateixa manera, si tu doncs, tens ganes d'ajudar algú, selecciones en el joc l'opció de vull ajudar i estàs allà pendent a que el sistema detecti que fan falta persones perquè algú ha demanat ajuda i et porta a la partida d'un altre.
0: I para la teva? La partida teva para en aquell moment? O
2: no, com, no, tu no estàs jugant en aquell moment. No és allò de Player 2, no? Estàs a l'espera. Fins com un challenger i doncs para la teva partida.
0: No,
2: la veritat és que tu selecciones vull ajudar algú i llavors el sistema et ja posa a la graella dels que volen ajudar i us va enviant a les partides de gent que necessita ajuda. Això sí, tot el que tu aconsegueixes en aquestes partides ajudant algú més, en quant a punts, bonus, etc, ho conserves a la teva pròpia partida.
0: Doncs escolta, quin és el teu resum final?
2: Doncs és una grandíssima experiència i segurament l'Albert García hi està totalment d'acord.
3: Totalment.
2: És molt divertit, gaudeixes de l'univers i l'estètica Splatoon, doncs una miqueta més al teu ritme, un joc en solitari, doncs a mi això m'agrada molt. L'estil dels jocs i els mapes sí que és una miqueta diferent del que ofereixo habitualment Splatoon, però no tan diferent. Tens doncs des de fàbriques oxidades a platges, però aquí tens molts altres biomes diferents, no? Una miqueta ja ho tens tot bé, eh? És un estil gràfic que potser no és trencador, però la veritat és que aguanta molt bé a nivell tècnic. La Switch 2 es mou molt bé, la gran quantitat d'enemics que hi ha en pantalla no ralentitza per res la partida i, per tant, és un encert en tot el que jo crec que el podem recomanar sense cap mena de por. I, a més, Albert, una cosa que a mi m'ha semblat d'autèntic geni pel Departament de Màrqueting de Nintendo Espanya. Heu sentit el tràiler espanyol? Escoltem-lo.
4: En compañía de tres intrépidos músicos, el clan Surimi, pones rumbo a un destino repleto de tesoros, las Islas Espiralita. Aunque en ellas habitan feroces salmónidos.
2: A veure, un joc de calamars, salmònics i éssers marins, i que la veu del tràiler sigui l'Àlex Audinós, que és el doblador de Bob Esponja,
0: molt bé.
2: Em trec el barret, senyors de Nintendo.
0: Sí, sí, realment ho han fet molt bé en aquest sentit.
1: Per qui li interessa aquest joc, Splatoon Riders està en exclusiva per a Nintendo Switch 2 per 50 euros en descàrrega digital o 60 euros en edició física.
5: Generació Digital, amb Albert Murillo.
0: Doncs ara és moment de viatjar al Japó de la mà del nostre Albert Garlo. què podríem dir que gairebé acaba d'aterrar després d'estar-s'hi dues bones setmanes. A veure, quarta vegada que viatges al Japó, quarta ja, i quarta que ens faràs una crònica aquí al Generació Digital.
3: Efectivament, com deies, han sigut dues bones setmanes, he tingut temps de fer una mica de turisme, però també d'assistir a diferents esdeveniments de videojocs com el Tokyo Game Show.
0: Doncs tu mateix, per on vols començar?
3: Doncs podem començar, si us sembla, ràpidament, per una mica la part més personal, però que també està relacionada amb videojocs, perquè, com ja és una tradició que faig amb una sèrie d'amics que són, de fet, desenvolupadors de videojocs, vam anar doncs, a fer una mica de turisme, però buscant videojocs, buscant videojocs clàssics. Aquesta vegada vam anar a l'illa de Kyushu, i com això que està tan de moda, que hi ha canals de YouTube dedicats a buscar videojocs allà, les joies allà que amaga el Japó, no? Doncs vam fer un viatge amb una furgoneta buscant a les botigues de videojocs a veure que hi havia en aquesta illa del sud de Japó.
0: Sud de Japó, eh? Molt
3: sí,
0: bé.
3: És l'illa que està més cap al sud.
0: I... Okay, per Okinawa? No.
3: Per aquí és una, a prop.
0: Val.
3: I vam fer la volta sencera a tota l'illa, vam estar 5 dies, i vam anar a veure moltes botigues de videojocs, també algunes coses turístiques, i vaig comprar un parell de jocs per la gent que tingui curiositat, un Parodius per la MSX,
0: molt bé,
3: que és un joc que feia temps que buscava perquè m'agrada molt la saga Parodius, i també per la Super Nintendo, el joc també d'acció així molt simpàtic, el Cotton, que és el joc d'una bruixeta, que també és molt mític i l'estava buscant i em va agradar molt trobar-lo.
0: Molt bé.
3: Anem a la feina, anem als videojocs, perquè el primer esdeveniment on vaig anar va ser a l'Spain Game Matsuri. És un esdeveniment de networking entre creadors de videojocs japonesos i espanyols. És un esdeveniment que l'organitza doncs, a Games from Spain. Això és de l'IFEX, depèn doncs, del govern espanyol. I també el munta l'equip del Luis García, el Shinjuden, que l'hem sentit unes quantes vegades aquí a Generació Digital.
0: I després l'escoltarem.
3: Una persona que està rescatant videojocs clàssics i fent una gran feina de divulgació. Llavors, aquesta festa d'espanyols i japonesos fent networking competeix amb la de Sega. Sempre la festa de Sega i la festa dels espanyols.
0: Alhora, eh?
3: I es competeixen, però... La festa dels espanyols fent networking amb els japonesos atrau a molts japonesos, eh?
0: Molt bé.
3: A Sega tenien el compositor de Daytona USA, Daytona,
0: sí.
3: I ni així va aconseguir guanyar els entrepanets de jamón de jabugo, eh?
1: Home, és que no es posen molt jamón de jabugo, no?
0: No hi ha res, no hi ha res.
3: Llavors, allà estan fent cua, la Yoko Shimomura estava per allà, la compositora de Street Fighter, la Michiru Yamane, la compositora de Castlevania, no va perdre l'oportunitat d'un bon tast de paella, tampoc.
1: Mare meva.
3: El creador de Lundra també estava per allà, el creador de Danganronpa, grans creadors japonesos van veure la gastronomia espanyola i també els videojocs espanyols, evidentment, i van anar a aquest esdeveniment doncs això, que intenta fer doncs, vincle. I ja s'ha convertit en un clàssic. Vaig anar el primer de tots, que va ser el 2019,
0: sí.
3: I tot i que faig la broma, que hi ha doncs, aquesta mena de cultura gastronòmica espanyola, per dir-ho d'una manera, que atrau a molta gent, també és molt interessant perquè veus molts videojocs que han estat seleccionats, que han viatjat a Japó i que s'exposen al Tokyo Game Show. És una festa prèvia al Tokyo Game Show i és un esdeveniment molt agradable i hi ha molts estudis catalans. Sense anar més lluny, el Luis va obrir l'esdeveniment i va pujar el David Jaume Andreu, el creador, el director de Tenchi Attack, per destacar doncs, que ja ha venut 300, ja té 300.000 jugadors. Va dir-ho durant la presentació i va ser un repàs una mica dels jocs espanyols i catalans més destacats de l'any perquè el públic japonès els vegi. Perquè tot i que, per exemple, el Tenchi Attack sigui un joc molt japonès i que pot agradar molt al públic japonès, com està fet a fora,
0: clar,
3: de les fronteres del país...
0: Costa més, eh?
3: Costa més. Llavors, s'han de donar a conèixer molt els videojocs fet a Occident dintre de Japó. I aquest esdeveniment una mica busca això. I ara anem amb el Tokyo Game Show 2026, la 30a edició de la gran fira de videojocs del Japó. Aquesta vegada, per celebrar els 30 anys, van ser 5 dies de fira. Però, atenció, van ser 4, perquè com ja ha passat a mi diverses vegades que he anat al Japó, hi havia un tifó per aquesta època i es va cancel·lar l'últim dia.
0: A l'últim dia no es va fer.
3: No es va fer l'últim
0: dia.
3: Que
0: era el dimarts, pot ser? O el...
3: Crec que era el... Sí, dilluns o dimarts, val, un d'aquests dos.
0: Molt bé.
3: Jo com que només vaig anar als dos primers...
0: Clar.
3: Ja vaig tenir prou, clar, dos dies sencers de fira.
0: Sí, sí, sí.
2: És potser un dels grans últims festivals de videojocs històrics que encara aguanta, no? Perquè tant l'E3 com el CEX han anat desapareixent amb el temps, han aparegut altres de nous, tenim la Gamescom, doncs, però tot i això és dels clàssics dels que tota la vida hem sentit en el Tokyo Game Show, en el Tokyo Game Show, no? I és el, un dels últims que queda.
3: Sí, sí, que recordem de les revistes antigues, no? El Tokyo Game Show, sí. Ja 30 anys.
0: Per cert, perdona, i que està una mica lligat, les cues que va haver-hi a l'inici, que les donen fotografies, eren bastant espectaculars. Vas haver de fer molta cua?
3: No gaire, perquè no? Jo vaig anar els dies de premsa i de negoci, els dos primers, a dintre del recinte Makuhari Messe, i
0: bé,
3: bastant
0: bé, perfecte,
3: la veritat.
0: Perfecte,
3: i a
0: bé.
3: Més... vaig intentar identificar-me com a periodista per intentar saltar-me les cues, no clar, per res, però clar, va, és clar, que clar. Si només provo un joc només puc sí. parlar-vos d'un joc
0: clar.
3: I la idea és que provés uns quants
0: sí, sí.
3: 257.000 visitants mm-hmm. una salvatjada i l'any que ve ja han anunciat que tornen. Jocs provats, molt ràpidament, sentim Mega Man, perquè el primer joc que vaig jugar va ser el nou joc de Mega Man de Capcom, Mega Man Dual Override, sortirà l'any vinent. Em va sorprendre molt gratament aquest nou Mega Man.
0: Lluita o no? No.
3: Clàssic Mega Man en 2D, sí? Com si fos la NES, però sí? Amb gràfics actuals.
0: Perfecte.
3: I molt, molt guapo. I amb el Mega Man i amb el Proto Man, que és l'altre personatge també molt clàssic. De veritat, anava esperant poc Mega Man. Mai ha evolucionat Mega Man. I em va agradar moltíssim. Vaig jugar-lo una hora sencera al Mega Man, mitja hora amb el Mega Man, mitja hora amb el Proto Man. Vaig provar també l'expansió del Monster Hunter Wilds, Ascendants, està bastant bé, per mi han millorat el Monster Hunter Wilds, que és un joc que es va fer, va tenir una batacada important, mm-hmm. Calia millorar-lo, mm-hmm. el Monster Hunter Wilds, i amb aquesta expansió el milloraran.
0: Vas notar que la gent, que els japonesos estan molt per aquest títol?
3: Molt.
0: Oi que sí?
3: Ocupa una part tan gran de... És el joc que més ocupa. Mm-hmm. El joc que té més espai en els... Fas bé de dir-ho, Albert, perquè si ara m'has fet pensar, sí, el joc clarament que té més espai dintre de la fira és Monster Hunter. Mm-hmm. És un èxit allà al Japó especialment brutal. Mm-hmm. Vaig jugar al Monster Hunter Wilds per la Nintendo Switch 2. Aquí al GD tenim molts usuaris de Nintendo Switch 2 en el xat, es nota, són molt fans. Es pot jugar, però la resolució era molt baixeta. Molt baixeta. La Switch és una consola que m'encanta, és capaç de fer coses meravelloses, però de vegades es plantegen fer uns ports que per mi són impossibles. Clar. Realment es veia molt borrós.
0: T'has de plantejar fer-ho a Nintendo Switch 2, no? Has de fer altres coses, potser, o no?
3: No ho sé, ja està bé que facin versions, ja està bé. I es pot jugar, i es pot jugar i pots gaudir-ho, però clar, és que jo venia a jugar justament a la versió de Play clar. 5 i... De fet, també vaig jugar a les versions de Nintendo Switch 2 del Resident Evil.
0: Uh-huh.
3: I la del 2, molt xulo.
0: Uh-huh.
3: La del 3, també, molt ben adaptat. El Resident Evil 4, la Switch 2, el pot moure, però a pedals. Realment anava molt... amb molt poca fluïdesa d'imatge.
2: Ostres.
3: I, sí, però clar...
1: És que abans de fer-ho això, ja, però... s'haurien de plantejar, no?
2: Però el Resident Evil 4, estem parlant de Play 3?
3: No, però del remake, que va sortir fa un parell d'anys.
2: Ah.
3: Clar, moure aquell joc...
2: Vale.
3: Moure aquell joc tan potent amb una Switch 2 té molt de mèrit. I es pot jugar, es podia jugar. I si te'l compres, el gaudiràs. Però... li costa. Mm-hmm. Notes que a la màquina li costa, però Capcom està apretant per fer-ho tot per la Switch 2, i això està molt bé.
0: Per cert, Konami també hi era, no?
3: Konami hi era. Vaig provar el nou Castlevania, que surt el mes vinent, d'aquí a una mica més d'un mes.
0: Mm-hmm.
3: Castlevania Belmont's Curse em va agradar bastant. És en dos dimensions, però amb estil gràfic en alta definició. Molt xulo. Portes una noia com a protagonista, la filla de Trevor Belmont, mític. Molt xulo. I em van enxufar un joc. Jo estava per allà, hi havia una noia a Konami, segueix-me, vine a provar aquest joc. I jo, ai, on em portarà ara? Mai n'havia sentit a parlar.
0: I com es diu?
3: Estaven els creadors allà, com tan emocionats,
0: oh,
3: el director i el productor.
1: Pobre!
3: Oh, vine. I us dic el nom. Es diu YY Worldcraft.
0: Amb aquest nom mola molt.
3: YY Worldcraft. Llavors, què és això? És el Roblox... de Konami.
0: Ai,
3: és clar. Un joc on els usuaris crearan els seus minijocs dintre del joc,
0: uh-huh.
3: però que té la característica diferencial de que surten personatges de Konami.
0: Ah.
3: I aquí hi havia personatges de Castlevania i de Contra.
0: Uh-huh.
3: Jo vaig dir, per favor, poseu Goemon. Per favor, poseu Gradius. Pensarem. Intentarem.
0: Et van fer allò a la posició de X dels braços?
3: Em van dir una cosa que em van dir... És que no és tan fàcil, perquè encara que sigui la mateixa companyia, em va dir el productor del joc, que surti una franquícia o no, no és com, ei, me la demano, no. Dintre de les empreses hi ha...
2: El Pentaro.
3: El Pentaro molaria molt.
0: M'agradaria fer com un seguiment d'aquest joc YY Worldcraft, a veure si, no sé, si arriba
3: Albert,
0: aquí...
3: Em van enxufar allà, vaig estar jugant 20 minuts a la pantalla aquella de plataformes, que no sabia com fugir d'allà. Però van ser molt amables i la veritat és que van ser encantadors i bé, anem per Sega.
0: Molt bé.
3: recentment Sega va tenir aquí el Crazy Taxi nou. Estem sentint la música del Crazy Taxi original de la Dreamcast i d'Arcade. Doncs també aquesta cançó tornarà al nou Crazy Taxi, que és el World Tour. També estarà present. Com és aquest nou Crazy Taxi? Doncs té gràfics actuals. Per mi, a nivell estètic, té una mica menys de personalitat. Han fet com una cosa amb uns gràfics estil Fortnite que no té gaire personalitat per mi, però és molt divertit. Derrapar amb el taxi, portar els clients cap aquí, cap allà. Novetat que vaig provar en el Tokyo Game Show. Es va presentar la pantalla ambientada a Tòquio, que en l'original només hi havia pantalles com en Estats Units. La de Tòquio és una passada, perquè és bastant reconeixible, sense ser realista, i portaves els clients cap aquí, cap allà. M'ho vaig passar molt bé.
0: La setmana passada, perdona, vam parlar entre Sega i Netflix, hi ha hagut una espècie d'acord i faran pel·li de Crazy Taxi. No sé si ho saps, allà no es va veure, no?
3: Allà no es va veure. Però vaig pensar molt amb el meu nebot, que és un nen que té 6 anys,
0: sí,
3: i li agraden els jocs de cotxes bojos. Per ell, en el Crazy Taxi, a ell li agrada que sigui boig, que el joc sigui boig, i vinga, que portes un cotxe que fa bogeries.
0: Molt bé.
3: I vaig pensar, això li encantarà. Després vaig jugar a l'Stranger Than Heaven, el gran joc de Sega de la Fira, el nou joc del Ryo Ga Gotoku Studio, els creadors de Yakuza. És un joc que s'ambientarà al Japó a nivell històric i portaràs un personatge i com va creixent. El 1915, el 1925, el 1935, fins als anys 60. Llavors, el joc tens uns combats que lluites contra gent, un rotllo els combats, em va semblar antiquat i dur i pesat, però l'ambientació increïble.
0: Molt bé.
3: Perquè veus diferents ciutats japoneses en cada moment històric i hi ha un amor en la recreació dels escenaris que deia, mira, només per això ja pot ser interessant per molta gent. I a més la música tindrà molt de protagonisme, el tema de la música, el protagonista anirà capturant sons perquè regentarà com un club de jazz. Llavors sentirà un tren, oh, això és un so per la meva música, no sé què. Sentirà una espasa, això és un so pel club, no?
0: Molt bé, i aquest es diu...
3: El Stranger Than Heaven.
0: Molt bé, fantàstic.
3: Una superproducció que també sortirà, igual que el Crazy Taxi, a començaments de l'any vinent.
0: Molt bé.
3: Presència catalana i espanyola.
0: Sí, perquè ens parlaves de Denge Attack.
3: Sí, Denge Attack va estar molt representat perquè tenia un stand en el hall principal, davant de Sega, davant de Sega, hi havia el Denge Attack. Hi havia un vagó de tren de color groc.
0: Preciós,
3: sí. Allà dintre trobàveu el David Jaume Andreu, que estava presentant els jocs als mitjans japonesos fent entrevistes. Em va fer molta gràcia veure com estaven pel David fent-li preguntes i com és que heu fet aquest joc tan japonès si sou catalans, no? I el David allà contestant.
0: En japonès?
3: Una mica.
0: Contestant en japonès ell o no?
3: No contestant en japonès, però
6: posant paraules en japonès.
3: Sí. I a més, com el Denge Attack, ja ho vam comentar, que ho vau parlar fa uns dies, aquí mateix al Generació Digital, doncs com vau fer la review, però és un joc que està molt ben documentat. No és com tòpics japonesos.
0: Sí.
3: No, sí, té com molta finura, no? I això, alguns estan començant-ho a veure. Un nou estudi català, molt interessant, amb presència a Tòquio i a més molt destacada, és Lodestar Games. És un estudi que haurem de seguir la pista aquesta temporada del Generació Digital, perquè és un estudi que neix d'extreballadors de Novarama. Novarama va tancar l'estudi d'Invisimals, i alguns treballadors s'han organitzat per fer aquest estudi que es diu Lodestar Games, i estan fent un joc molt interessant, molt maco, i seleccionat entre els millors jocs independents de la fira, que es diu Traces from Auralis. Joc sense violència, som una noia que arriba a un planeta, i llavors hem d'explorar aquest planeta i entendre per què hem arribat allà, i establir comunicació amb les criatures que hi ha en aquest planeta a través dels sons i a través de les imatges.
0: Molt bé.
3: Molt maco visualment i molt interessant. Hi ha un estudi gallec, hi havia més videojocs espanyols i catalans, però no els podem comentar tots, però hi ha un estudi gallec que es diu Acariño Games, que estan fent un joc que es diu Xerme, i que és com molt artístic, i també va cridar molt l'atenció, i em van explicar una mica de què anava, i si teniu curiositat, a Acariño Games estan a Steam i tenen aquest joc tan curiós.
0: Però no va acabar aquí el viatge, sinó que a banda d'anar a buscar jocs, a banda d'anar a aquest primer esdeveniment espanyol, després del Tokyo Game Show, no vas tornar a Barcelona, sinó que va haver-hi un altre esdeveniment.
3: Un esdeveniment molt curiós, molt petit, que es deia The Tenth Mosaic. Atenció, el que vindrà ara, perquè sembla que sigui com una secta on vaig entrar, Perquè era un esdeveniment que anaven 100 persones i ja està. I que no surti res d'aquí. Una mica aquest era el pal. Això organitzava l'Institut Francès de Tòquio. Els francesos ja ho sabem que són uns fans de la cultura japonesa els que més fans del món, són importadors del manga, de la música, del cinema, dels videojocs, i van fer 2 dies de xerrades, exposicions, sessions de música entre creadors japonesos i francesos, sense cap mena de dubte. És, en tot el temps que jo porto dedicant-me a parlar de videojocs, que és el temps que dura la Generació Digital, jo m'he anat a cap esdeveniment amb tantes estrelles del videojoc per metre quadrat.
0: Wow.
3: Era com... Bueno, això què és? Això què és? Era una bogeria. Com us deia, unes xerrades de les quals quasi no es pot dir res, amb grups de menys de 100 persones, que em van fotre per allà al mig, perquè es fa la idea, bueno, després ho comentarem, el Yoko Taro, el famós dissenyador japonès de Nier Automata, de Nier, de Drakengard, aquest dissenyador japonès és famós perquè a tot arreu va amb una màscara.
0: Sí.
3: Rodona, que li tapa el cap.
0: Molt gran, a més.
3: Aquí es va presentar sense la màscara.
0: Per sorpresa de tots.
3: Sí, sí. Llavors va dir, si pot ser, no feu fotos perquè...
0: Wow.
3: I tothom ho va respectar.
6: Era com un lloc de gent de confiança, no?
0: Sí, sí.
6: Perquè és que, clar...
3: Sí, sí, sí. I a mi, bueno, és que, clar, a nivell periodístic, això ho puc comentar, però volen controlar-ho tot. I jo vull fer articles i, ostres, estaria bé que ens... Ho puc comentar obertament aquí. Voldríem saber què dius, no, en aquests articles. I jo, bueno, ja us compartiré els articles. No diré cap bogeria... Vull dir, són creadors de jocs parlant coses boniques dels videojocs.
0: Clar.
3: No, no sí, són sí, polítics sí. corruptes, el que tenim aquí. Llavors, molt ràpid, molt ràpid. Vam fer una xerrada de trobada. Això va ser màgic, entre Eric Chahi, creador d'Another World, i Fumito Ueda, el creador d'Ico, Shadow of the Colossus.
0: Uf.
3: Clar, l'inspirador del Fumito Ueda i el Fumito Ueda junts, una xerrada entranyable sobre dos mestres dels videojocs. El Tetsuya Mizuguchi, el creador de Rev, un esdeveniment que va ser l'únic que aquest... Va dir, aquest el podeu compartir.
0: Molt bé.
3: Per parlar dels 25 anys de Rev. El Yoko Taro també va fer una xerrada amb el Keisuke Okabe, creador d'Ender Lilies. Atenció a aquesta taula que vaig assistir, que intentaré fer una crònica perquè això va ser increïble. Els fundadors dels videojocs de por, el creador de Alone in the Dark, el Frederick Reynal, el creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, el creador de Fatal Frame, Makoto Shibata, i el creador del Clock Tower mític, el Hifumi Kono. Només faltava Resident Evil.
0: Sí?
3: Si aquí arriba a haver Resident Evil, buah, una explosió ja de creativitat i terror increïble. Després hi havia els creadors de Persona, per anar ràpid, DJ, el Yuzo Koshiro, per què no? Allà enmig de... Sí, el que està sonant ara mateix.
0: Sí. De les Streets of Rage.
3: Sí, sí, sí. Allà sorties a fora, el Yuzo Koshiro punxant música. Vinga, va. Després, el Katsuya Terada, que és un il·lustrador de videojocs, cada dia feia un dibuix allà en directe. És que era un...
6: Però això és molt VIP, no?
3: Molt,
6: o sigui, és
3: molt,
6: com el Hollywood
3: dels
6: videojocs,
3: sí.
6: no?
3: Sí, era molt... Sobretot japonesos i francesos.
6: Sí,
3: era com una cosa
6: sí.
3: molt curiosa. I hi havia una participació també espanyola per part de també en Shin Yuden, en Luis García, que va muntar una expo de consoles rares que tothom li va flipar, aquesta exposició.
0: Els japonesos també, eh?
3: Sí, tenia màquines... Hi havia una en concret que... El Yoshida, el representant de Sony durant tota els últims 25 anys, el Yuhei Yoshida, que estava per allà també, em vaig asseure al seu costat. Clar, és que estàvem fent cua i hi havia Yoshida, i jo, hola, et vaig entrevistar fa 15 anys a Barcelona.
0: Uau.
3: Ah, long time, long time. Sí, sí, sí. I ens vam asseure junts a veure el Fumito Ueda amb el Yoshida. Era com una cosa d'estar per casa molt curiosa. Doncs, què us deia? Va haver una exposició de consoles del Luis García, que és un col·leccionista, podeu veure el seu canal de Shin Yuden, a YouTube l'hem parlat moltes vegades aquí, després el sentirem, i hi havia una consola en concret que tothom mirava, la M2, la successora de la 3DO, que no va sortir a la venda, que no va sortir a la venda i estava allà.
0: Imagina't.
3: Aquest home té consoles que no han sortit a la venda i les té. Això no, mai es va publicar a la venda, però tinc la consola està aquí, per si la voleu posar.
0: Escolta'm, Albert, moltíssimes gràcies per aquest resum d'aquest viatge. Responsables japonesos que esteu escoltant amb la IA de català al japonès, heu vist que l'Albert parla meravelles d'aquest esdeveniment i ens teniu sempre a la vostra disposició quan feu algun
3: sí.
0: altre...
3: I lo de secta anava en broma.
0: És que secta en català és de vegades pot ser com una cosa molt maca.
3: Ah, vale, d'acord,
0: sí.
3: fantàstic.
0: Sí, sí, sí, certament. Adó!

0: Doncs avui, Eli, de què ens parlarà el Víctor Mamé?
1: Doncs ens parlarà de Yu Pengchen, que és el compositor xinès que hi ha darrere de gran part de la música del Genshin Impact, que aquests dies està d'actualitat.
0: Hola, Víctor.
2: Hola, Albert. Hola, companys. Com va? Mireu, avui us vinc a parlar d'un dels compositors de videojocs que últimament m'està inspirant més. I és Yu Pengchen, el compositor principal de la música de Genshin Impact, tot i que ja està retirat de la franquícia. Una de les coses que més m'ha sorprès de Chen és que pot anar des de coses superíntimes, pràcticament només a piano sol fent brillar una melodia, fins a fer servir una orquestra enorme barrejada amb instruments tradicionals de diferents cultures. I, de fet, el mateix tema principal del Genshin Impact va començar així, com una demo tocada per Chen al piano. Primer va provar la melodia sola, després hi van afegint l'harmonia i a partir d'aquí la van convertint en aquesta gran peça orquestral que hem escoltat tantes i tantes vegades.

Una de les coses que més em va sorprendre les primeres vegades que escoltava la seva música dins del joc és com utilitza els instruments i el so d'una cultura per construir un món imaginari dins del joc i crear un llenguatge musical diferent per a cada regió. Per exemple, a Liliu, que està inspirada en la cultura xinesa, combina l'orquestra occidental amb instruments tradicionals xinesos i una sonoritat molt relacionada amb la música tradicional d'aquest país.

També trobem una altra regió, anomenada Inazuma, on apareixen instruments japonesos, ja que està inspirada en Japó, com el shakuhachi, el koto, el shamisen o el taiko, combinats amb una gran orquestra.

I un dels meus preferits és, sens dubte, Sumero, on trobem una barreja molt potent amb instruments de la Índia, com el bansuri, el sitar o la tabla, instruments de l'Orient Mitjà, com el ney, el duduk o el saz, barrejats amb l'orquestra tradicional occidental, fent la distinció dels instruments de la Índia quan estàs en les zones de selva i els instruments de l'Orient Mitjà quan estàs a les zones més desèrtiques.

Tot i que la música del Genshin Impact és molt interessant, jo personalment he començat a escoltar més a Chen quan ha començat a fer els seus propis treballs en solitari com a compositor independent fora del món dels videojocs, concretament amb l'àlbum Fantasyland, que curiosament té una sonoritat a Genshin Impact, però perquè crec que tota la música que havia fet prèviament el compositor era una música amb un segell molt fort personal seu, i ara que treballa independentment, la música segueix sonant al seu segell personal. Aquest àlbum té una sonoritat fantàstica, molt cinematogràfica, tot i que no va acompanyada a cap producte audiovisual.

0: Aprofito per parlar de Yupeng Chen, ja que el dia 25 de setembre ha tret el seu nou àlbum The Poem of Life, un àlbum on podem trobar aquesta barreja entre instruments tradicionals xinesos i la música d'orquestra tradicional, amb un toc més intimista i més enfocat a la música clàssica i no tant a la música cinematogràfica. Per mi aquest és un clar exemple de música composta per un videojoc que va molt més enllà del propi videojoc, on un compositor aprofita aquesta plataforma per poder expressar la seva música de forma més íntima i personal. Coneixíeu a Yupeng Chen? Hi ha algun altre compositor que us faci vibrar dins del món dels videojocs i fora del món dels videojocs alhora? Moltes gràcies i espero que gaudiu molt d'aquest compositor. Fins la propera.
1: Fins la propera i gràcies, Víctor. He vist la imatge del disc i la imatge d'aquest músic i em recorda molt el Lang Lang. De fet, el seu posat és molt, molt semblant i en els discos doncs de... sembla que és de Deutsche Welle o no sé quin, o de Sony, perdó, surt com el Lang Lang una miqueta. Teniu algun d'aquests? Algun, doncs...
2: Hi ha un que es diu Austin Wintory, sí? Que és el músic de Journey,
1: sí?
2: Que també fa música per pel·lícules.
1: Mm-hmm. Molt bé, sí. Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies, Víctor Mame, i ara continuem amb Gaudí al vent de Barcelona.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: I és que hi ha videojocs que recuperen del passat i d'altres que són gairebé arqueologia digital. És el cas de Gaudí al vent de Barcelona, una novel·la visual japonesa del 89, publicada originalment per l'ordinador X68000 i que retorna en una nova edició. La història ens porta, curiosament, a Barcelona, diguem-ne, olímpica del 92, on un detectiu privat de Londres investiga un misteri relacionat amb secrets polítics, el passat de la ciutat i la figura d'Antoni Gaudí.
4: És una aventura narrativa amb decisions, escenaris creats a partir de fotografies reals de Barcelona i una banda sonora que barreja el jazz llatí i sons contemporanis. I aquesta recuperació té un detall especialment interessant. S'ha traduït més de 27.000 paraules i el joc arriba també en català, a més de castellà, anglès i japonès. Una autèntica peça de culte japonesa que més de 30 anys després torna a Barcelona.
1: I que tindrem una còpia per regalar en el proper programa que fem davant del públic. Luis Xinyuden, pel Generació Digital, respon a la pregunta de com ha aconseguit recuperar aquest títol i si ha estat una feina difícil.
5: Mira, a Xinyuden sempre hem anat buscant llicències d'aquestes no rares, ocultes, inèdites a l'Occident, com ben saps. De fet, ens volíem especialitzar en un catàleg d'unes quantes companyies que tenien moltíssim material que no va sortir del Japó perquè era molt prematur. La Mega Drive, com ja saps, aquí al Japó va debutar molt, molt sovint, l'any 88, i a Espanya ja, doncs, trigarem més, no?, en tindre-la. Llavors, què passa? Que hi ha un munt de joc que ja, per a quan la consola estava una mica més rodada, no tenia molt de sentit treure'ls, però, tot i així, jo considero que són títols que tenen uns valors de producció per a l'època bons. Estan una mica a cavall entre els 8 i els 17 bits, no? I molen. I uns d'estos, alguns són molt toscos, òbviament, però jugablement bastant bons. A mi m'agrada molt, per exemple, el Vixen 357. Tracy és més dur, però l'equip que va treballar en este joc era increïble. És un equip molt bo i per això el volia recuperar en el seu moment. Estem parlant ara mateix del Gaudí, com vaig arribar a Gaudí, perquè nosaltres ens vam especialitzar en Masaya, que és l'empresa d'aquests dos títols que t'he dit abans, i de Sunsoft, tot i que això va vindre després, i Wolf Team, vale? Wolf Team és un dels equips que va treballar amb PC japonès i, bueno, dins del catàleg d'aquest ordinador teníem un munt de jocs que després es van portar a la Mega Drive. O sigui que tinguem moltíssima sort perquè nosaltres ens van especialitzar en Mega Drive, com ben saps, també. Van treure molts jocs i el que vam fer també quan estàvem investigant era comparar les versions, els ports de Mega Drive amb els originals que venien d'aquest ordinador japonès. Què va passar? Que un cop ja vam fer molt de treball amb aquestes llicències i un d'ells era Gaudí. Gaudí, el vent de Barcelona, no? Total, que ens posem a veure de què va el joc i vegem que està ambientat a Barcelona, bueno, de l'època, estava ambientat al 92, tot i que el joc és del 89, toca el tema de la figura de Gaudí també, i és una novel·la visual, bueno, una aventura conversacional, diguem, amb uns tocs d'aventura de detectius, que és un gènere que ens agrada moltíssim. Nosaltres volíem estar especialitzats en aventures narratives. És un títol que, per molts motius, perquè és que lliga perfectament el món del retro que ens encanta amb les dues cultures, Barcelona i Japó, i a banda, Espanya, Catalunya i Japó, i a banda desenvolupat aquí quan no té cap sentit. No sé per què a Espanya no hem fet mai jocs dels nostres, artistes més representatius. Com sempre, no sabem vendre'ns el suficient. I els japonesos, com tenen aquesta fascinació per Japó, jo crec que van fer possible aquest joc. I també volíem aprofitar l'oportunitat per a fer un revival, treure el joc un altre cop aquí al Japó, una versió moderna per ordinadors actuals, tot i que el joc és el mateix, no? És un port, una versió digital, i que coincidisca amb el segle que fa des de la mort de l'arquitecte i justament amb l'any, no?, en el que suposadament les obres de la família, de la Sagrada Família, terminen.
1: Mm-hmm. Doncs és aquest, això ens en parlarà el Lluís García Sinyuden, que sempre li dic Sinyuden jo, i no pas pel cognom, que ens parla d'aquest videojoc que veurem i que en parlarà, si no estic equivocat, al Sega Barcelona Game Fest.
2: Correcte, sí, sí, sí.
1: Serà també una xerrada, no? Em fa l'efecte.
2: Una xerrada, i serà interessant perquè és l'estrena del videojoc, i la història darrere d'aquest títol és supercuriosa, no? Mm-hmm. Jo tinc moltes ganes de tenir-lo. És un joc que, si no arriba a ser per aquesta iniciativa, hagués passat totalment desapercebut i no l'haguéssim vist mai.
1: Absolutament. Recordeu que el Saga Barcelona Game Fest, on podreu escoltar-lo i on podreu jugar amb aquest joc, és del 9 al 11 d'octubre a la Fira de Barcelona. 500 punts de joc, 150 màquines recreatives clàssiques. Es veu que el desplegament de màquines de marcianets aquest any és espectacular, això ens deia el Carles García. 300 jocs independents, Nintendo també estarà allà, doncs, traient el cap amb els seus videojocs, i no sé, doncs una festa que valdrà molt la pena i que queden dues setmanes. Per cert, veu jugar al Japó, Albert, a videojocs, a màquines recreatives? N'hi ha encara? Allò, llocs on... salons?
2: Sí, vaig jugar a... De fet, vaig anar a jugar a béisbol, allò típic de...
1: Què dius ara?
2: Un bat, sí? I fer béisbol.
1: Que bo.
2: Un xoc dolentíssim.
1: És molt difícil, clar, imagina't.
2: I mentre esperava vaig jugar al Tekken. Vam fer unes partides al Tekken.
1: Molt bé. Vosaltres heu jugat com es diu això?
6: Al
1: béisbol?
6: No, quan érem petites, o petits, jugàvem al pitxi.
1: Al pitxi.
6: Que és el mateix, sí, però sí, versió... Sí, allà sí, jugàvem.
2: Sí, sí. Però és que vam anar a jugar al béisbol i el Lluís anava... Us presento el creador, un dels creadors de Resident Evil. Aquí hi ha el dissenyador de personatges de Metal Gear. Uau. Dos senyors japonesos.
1: Estaven
2: plan,
1: jugant.
2: Sí, estan fent aquí, en plan, jugant a béisbol amb aquests japonesos. Realment aquest noi té uns contactes al·lucinants.
1: Realment. Doncs algun dia el portarem aquí al programa, que ens expliqui també aquestes anècdotes, però gràcies, Eli, Francesc, Albert, per fer el programa d'avui.
6: Gràcies a tu.
2: A tu.
1: I també, Dani, moltes gràcies per posar tot el so al programa. You win! Nosaltres tornem la setmana vinent. La setmana vinent tindrem a un representant del Saga, perquè ens parlarà de totes les novetats i d'algunes notícies que encara no sabem, perquè hi ha alguna notícia encara més sonada que passarà aquests dies. Així doncs, fins llavors, recordeu que ICAT no acaba ara, sinó que la ràdio continua 24 hores. Adéu-siau.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
2: Podríem tenir son.
3: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
4: Mare, literalment.
2: Oh, poques ganes de treballar.
4: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
2: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
2: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
1: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
6: Intensifica't.
7: Amplifica't.
8: Purifica't.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana ens fixem en la programació del Festival de Blues de Cerdanyola i a part cerquem el bo i millor en novetats i favorits Batussi, com sempre. També recordarem la figura de Cassandra Wilson i escoltarem el jove talent de Jan Nieto. Arrenquem amb la musculosa veu de Curtis Salgado. Benvinguts al Jazz Batussi.

talk some about my mother.

Sí, senyor, hem començat amb aires de blues i de gospel amb el cantant i harmonicista Carti Salgado, antic cantant dels Nighthawks, soci musical de Robert Cray durant un munt d'anys i eventual cantant de la mítica Room Full of Blues. En solitari, ja heu vist com se les gasta amb aquesta barreja de soul, blues, gospel d'altíssim octanatge. Doncs de la rauxa de Carti Salgado passem al groove impecable dels Gadabouts, el quartet del llegendari bateria Steve Gadd, que en aquesta ocasió s'acompanya de la veu d'Eddie Brickell, de Pino Palladino, d'Andy Fairweather Lowe i en aquest tema pel saxo baríton totalment atòmic de Ronnie Cooper. A veure què us sembla aquest Look Out Now.

Aquestes eren les amables vibracions dels Gadabouts, la banda capitanejada per les baquetes de Steve Gadd. Seguim amb més veus interessants i amb receptes amb regust de soul. Fem passar a Eli Paperboy Reed, un músic que en la seva carrera ha anat fent una immersió cada vegada més profunda en les arrels del soul, a vegades més a prop del gospel, a vegades més a prop del rhythm and blues. Ara feia temps que no publicava un àlbum amb temes propis. Havia fet un munt de versions curioses, però ara, amb l'ajuda del mític productor Swamp Dog, ha llançat Getting There, disc que inclou aquest Every Once in a While.

Així sonava la veu d'Eli Paperboy Reed amb el seu nou disc. El passat 2 de setembre ens va deixar la cantant Cassandra Wilson a l'edat de 70 anys. Una de les veus, podríem dir, més personals del jazz dels últims 20 anys. Guanyadora d'un parell de Grammys i una veu que va canviar en certa mida una mica el paradigma de la típica cantant de jazz. Tenia una veu molt personal, una veu greu, i en els seus àlbums sempre va arriscar amb les produccions, amb com escollia els estàndards i la nova visió que feia d'aquests estàndards. Avui la recordem amb aquest St. James Infirmary.

Hem encadenat dues veus superlatives. Primer, la de Cassandra Wilson i després la de Mike Farris, el cantant dels Screaming Cheetah Willis, la banda de Nashville. En solitari, té una carrera bastant sòlida, Farris, a base de gospel, a base de soul. I aquest Bird in the Rain apareixia en l'àlbum The Sound of Muscle Shoals, que va presentar l'any passat i que sona increïble. I ara farem un salt temporal dels nostres dies. Viatgem fins al 1971 per sentir la veu del préssec de Georgia, la reina del rock and roll, Sa Majestat, Little Richard. I l'escoltarem cantant Midnight Special, un tema tradicional mil vegades versionat. Segur que l'heu sentit, segur que us sona. Les versions més conegudes, sens dubte, són les de Led Billy i la de la Creedence Clearwater Revival. Aquest és l'autèntic tren de mitjanit. Well!

Segueixes a la sintonia dedicat a això, ja es va tu, sí, avui la cosa va de gospel, de blues, de soul i rhythm and blues. Per això fem passar a un dels pianistes i cantants de Nova Orleans que més ha sonat al programa, teclista de la gran Bonnie Raitt i habitual dels escenaris populars de la Crescent City. Parlem, com no, de John Cleary i avui el farem sonar amb aquest Lottie Moore.

L'Otimo des de Nova Orleans ens cantava John Cleary. I ara sí que ens endinsem en els sons del blues més cru per anar desfilant cap al Festival de Blues de Cerdanyola. Anem primer amb els GA20, junt a l'harmònica i veu de Charlie Musselwhite. Ells no seran a Cerdanyola, però ens ajuden a poquet introduir-nos en el mood. Això es diu Strangeland.

0: Strange Land. Eren el GA20 amb la veu i l'harmònica de l'entranyable Charlie Musselwhite. Tornarà perquè l'Albert Puig, un dels responsables del Festival de Blues de Cerdanyola, ens faci 5 cèntims del que podem veure en el festival enguany.
1: El Festival Internacional de Blues de Cerdanyola segueix apostant per aquesta filosofia de combinar doncs algunes de les referències més importants que hi ha avui en dia dins del món del blues, com seria el cas de Deca Harrell, que és una mica l'hereu directe de la figura de B.B. King, o Anna Popovich, o Johnny Rawls, o Andrew Duhon, amb una representació, crec que més que destacada, del que seria el blues tan espanyol com català que s'està fent en aquests moments. Tenim des de la presència dels Contrablues, que celebren el seu 20è aniversari, passant per una nit de rock and roll clàssic dels 50 amb Val Duval i Àngela Gudú, o per exemple la presència de gent, diguem-ho així, més emergent, com és el cas del mataroní Jan Nieto, amb una proposta molt dels 70, superinteressant, o un guitarrista excepcional com és el Gonzalo Portugal. Per tant, seguim apostant per aquesta barreja, sobretot amb la qualitat per davant.

0: Fantàstic, era D.K. Harrell, una de les estrelles del Festival de Blues de Cerdanyola. I li hem demanat a l'Albert Puig que ens digués de la programació quines coses li fan més pessigolles, quines opcions li agraden més.
1: A mi, si em pregunteu per les meves preferències, hi ha moltes coses que em venen molt de gust veure, però sí que és cert que el nord-americà Andrew Duhon, que dins del món del blues està a mig camí, un peu entre el blues i l'americana, em sembla una d'aquelles propostes, a més que la farem al teatre, que em ve especialment de gust veure en directe. I també la descoberta de la que ha estat la guanyadora del Blues Challenge europeu aquest any, que és Adama Janlo, és una cantant que arriba des de Noruega. La veritat és que del blues que es fa a Noruega en tenim poques notícies i aquest any serà un bon moment per descobrir-ho. I també una petita perla, acabo apuntant, que és la presència de Leandole. Des de ja fa uns quants anys que el festival busca propostes que estiguin a mig camí entre el blues i el món del flamenco. Això ho fem col·laborant amb la Casa d'Andalucía i Leandole han fet un disc dedicat a Wayne Shorter en el que el jazz i també el blues hi són presents de la mà del flamenc. Per tant, són aquestes les tres perles que jo recomanaria.

0: Jazz Batussi
1: amb Dani Nelo.
2: Era la veu de Dama Janlo, com deia l'Albert Puig, una de les moltes propostes del Festival de Blues de Cerdanyola. I ara de Noruega a Barcelona per escoltar la veu que esgarrapa, la veu d'Esther Wax, una cantant que ha anat fent camí pas a pas, club a club, i que ha assolit un nivell fantàstic. Una dona que fa màgia de prop i ha reivindicat el blues a casa nostra com poques. També serà el festival, no us la perdeu.

0: trouble no more.
1: Hem sentit primer la veu d'Esther Wax amb la seva banda, que, si no m'equivoco, incorporava la guitarra killer de Johnny Big Stone, i després hem seguit amb Angela Hoodoo, que també serà al festival. Manyac, se'ns acaba la corda, hem de marxar, hem de pirar, i per fer-ho avui fem passar a un talent jove que s'està obrint camí en aquesta jungla que és l'indústria musical. Li desitgem tota la sort del món. És Jan Nieto i aquest tema es diu Cry Cologne.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut el blues de la ciutat. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge, al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el Jazz Batussi entri a casa vostra.

0: Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha anat a l'aterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: Tinc poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
5: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
5: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
7: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalias.
8: Som pura cafeïna.

0: I think I might.
1: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

0: Escoltes i cal.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves, però l'alarma segueix sonant.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.